0: Flash FM. Son las 4. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
1: Flash.
0: Flash FM.
2: La que manda.

0: Flash FM. Són les 6.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Des d'ara i fins a les 11, teniu sou per estona amb el Flash Matí, el matinal de Flash FM. Flash, flash, flash. Amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
1: Som-hi.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash. Flash FM.
2: La que manda.
1: Ara mateix, les 6 del matí d'aquest divendres 19 de juny del 26, ens haguem un nou Flash Matí.

0: Aquesta cançó ja porta dues setmanes al capdamunt de la llista de Flash FM. És de Jay Wheeler. Hi ha una remescla també de l'Omar Kurz, però nosaltres tenim encara de moment aquesta, que és la versió en solitari del Jay Wheeler.
1: No us espanteu! Esteu a punt de ser despertats pel matinal de Flash FM. El Flash Matí. Ritme, actualitat i bogeria per començar el dia ben amunt. Comença una nova edició del programa despertador més potent de Catalunya. El Flash Matí.
0: Aviam, anem per feina. Benvingut i benvinguda a aquesta nova entrega, aquest nou programa, aquesta nova edició del Flash Matí. Des d'ara fins les 11, com sempre. Horari habitual, eh? Des de les 6 del matí, que ara, doncs mira, ja surt el sol, ja tenim una miqueta de llum natural a aquesta hora del matí, cosa que jo crec que s'agraeix, eh? Bueno, s'agraeix si és que vas a treballar, perquè si algú ha estat tornant cap a casa, i no precisament per haver treballat aquesta nit, eh? Perquè hi ha molta penya, que, bueno, que el dijous s'allarga fins a les tantes i les tantes, i de cop, doncs precisament, eh? Surt el sol i dius, merda, l'he tornat a liar, saps? M'he tornat a liar, no passa res. A veure, sé de molts i moltes que han estat al Sónar, la primera jornada del Sónar, i que ara tornen cap a casa, que no saben ni el seu nom, eh? Però bueno, va, aquest programa comença ara mateix per tots i totes vosaltres allà on sigueu i amb el vostre pla, el que sigui, eh? Aquí l'Héctor Ortega, què tal? Fins les 11, va, 19 de juny, en marxa. Final de la setmana, prèvia a un cap de setmana que segur que serà molt interessant, jo crec, eh? I amb unes... Doncs, quantes hores per endavant de ritme del bo, de cançons com el Quevedo, que hem de parlar del Quevedo, i de la quantitat immensa de concerts que acabarà fent a Madrid i a Barcelona, eh? Farem sonar a Dimitri Vegas, Like Mike, a l'Ozuna, al Bad Bunny, i recordeu que avui també tenim més lots de petards, la traca, també tenim les últimes entrades de la setmana pel Share Festival i la samarreta oficial edició limitada del Flash Matí, la del Por la Mañana Café, Por la Tarde Ron, ¿vale?
1: Que no t'expliquin drames! Vine al Flash Matí!
0: Com m'agrada! Però bueno, va, ho anirem fent temazo rere temazo, això sempre, ja sabeu, no falla el ritme del Flash Matí. Cançons com aquesta, del Farruko, amb Steve Aoki, Ya pa' qué? Ya pa' qué?

Aquesta és una cançó de les que van fer història l'any 2018. Amb Ozuna i Manuel Turizo, La vaina loca, que avui recuperem el flash matí d'aquest divendres. 19 de juny del 26, ara mateix a les 6 i 11 minuts exactament d'aquesta nova jornada. I el flash matí ja fa, doncs, aquests precisament 11 minuts que s'ha posat en marxa, de 6 a 11 cada dia. El matinal més musical de tota la ràdio. Aquí no volem històries, eh? No, no. Aquí volem el Benito. Bad Bunny, Nueva York. Si te...

0: Aquest és el so de Litquila amb Tiago PZK, Duki, Emilia i Maria Becerra, los de l'Espacio, al Flash Matí d'aquest divendres. 19 de juny, les 6 i 17 minuts. Avui també tenim entrades perquè aneu al Xer Festival els propers 24 i 25 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona. Són les últimes entrades que tenim pel Xer Festival aquesta setmana al Flash Matí de Flash FM. Si voleu veure Mike Towers, Lola Índigo, Juan Magán, Omar Kurz, De La Fuente, JC Reyes... Bo, cartell tremendo al Xer Festival d'aquest 2026. La pregunta que ja podeu contestar a través del WhatsApp, si voleu, és la següent. On anireu de vacances aquest estiu? Què fareu aquest estiu? Amb família, amb parella, sols, com sigui, eh?
1: Envia'ns una nota de veu al 628-0605-13.
0: Vinga, va, què fareu aquest estiu? On anireu de vacances, si és que en teniu, eh? Ja podeu contestar 628-0605-13. Avui també entrades dobles perquè aneu aquest estiu al Xer Festival.
2: Flash!
3: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
0: Vinga, va, sona Quevedo, sona Scandic.

0: en una de les imprescindibles d'aquest estiu del 2026. Omar Kurz des de Puerto Rico amb el Coco. A Flash FM, som al Flash Matí. Vinga, és divendres, 19 de juny del 26. De seguida repassem el temps. Abans informatiu, Paula Montes.
1: Flash FM, Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són 6:45. El jutge de l'Audiència Nacional ha decidit investigar les filles de Zapatero i la seva secretària pel cas Plus Ultra. El magistrat ha pres la decisió 24 hores després d'escoltar les justificacions de l'expresident espanyol pel desviament de diners a l'empresa de les filles i a instàncies de la Fiscalia Anticorrupció, que en un escrit va reclamar al jutge que les cités a declarar com a investigades. D'altra banda, l'Ajuntament de Barcelona ha suspès de sou i feina un bomber per una possible agressió sexual dins el parc de la Zona Franca. A més, ha informat del cas a la Fiscalia. L'alerta la va donar la mateixa víctima, una dona que es va despertar desorientada dins del parc de bombers el diumenge 7 de juny. I s'ha activat el compte enrere de 60 dies per arribar a un acord final pel cessament de les hostilitats entre els Estats Units i l'Iran. Les converses comencen amb incertesa i amb missatges creuats després que el líder suprem iranià hagi afirmat en un comunicat que Washington va cercar la ratificació del document amb desesperació. Els esports. El Barça va guanyar ahir el primer partit de la final de la Lliga ACB contra el València amb un resultat de 112-113 a la pròrroga. I al Mundial de Futbol, Mèxic és la primera selecció que es classifica matemàticament pels 700 de final després de guanyar per 1-0 Corea del Sud. I es garanteix la primera plaça del grup A. D'aquest grup també es va jugar República Txeca i Sud-àfrica amb un empat a 1, una golejada del Canadà per 6-0 contra Qatar i una victòria també de Suïssa per 4-1 davant Bòsnia.
1: Flash Matí, a Flash FM.

0: Es diu Aurora, és el so del Mora, al costat de la Rose, aquesta noia del cabell així com rosa, vermell, intens. Segurament ja la teniu ubicadíssima, eh? Què tal, com esteu? 6:35 pràcticament d'aquest divendres 19 de juny del 26. Bon dia, Jean Ponsa.
1: Bon dia, Héctor Ortega, què tal, com
0: què
1: estàs?
0: Què passa? Has dormit avui bé? Has descansat o què?
1: Una mica.
0: Això fa pinta que no, eh?
1: No massa, no.
0: Vas tenir un dijous loco o què?
1: No massa, el que passa que em poso a fer coses i acabo anant a dormir massa tard.
0: Vale.
1: És que venim a treballar aquí i hem de matinar molt, eh?
0: Home, clar que s'ha de matinar, tio. S'ha de matinar i has de tenir ben preparada la previsió d'avui.
1: Ah, això està fet, no et preocupis.
0: Aviam.
1: Doncs mira, avui serà un dia força tranquil, novament, amb bastant sol al matí a bona part de Catalunya. I a la tarda tornarem a tenir alguns núvols, sobretot a punts del Pirineu de Lleida, que avui, com a molt, si veieu alguna gota, doncs felicitats, perquè és el màxim que veurem avui. La tarda, la resta de Catalunya serà força tranquil·la, les temperatures màximes avui tornen a pujar. I atenció, perquè el cap de setmana es presenta molt estable, amb molt sol, i un augment molt destacable de la temperatura, sobretot entre diumenge i dilluns. Per tant, aquests dies notareu ràpidament com el termòmetre comença a disparar-se força i podem tornar a tenir valors superiors als 40 graus a punts de l'oest del país. Per tant, Déu-n'hi-do quina calor que ens espera.
0: Ja us podeu preparar, ja. Bueno, aquest cap de setmana ja comença el que seria l'estiu de calendari, no?
1: Correcte, l'estiu astronòmic. I en principi, doncs, ja veus, comença per la porta gran, no? Està el següent.
0: Guai. Bueno, va, ja ens estàvem preparant, però, aquests dies també, Déu-n'hi-do.
1: I tant.
0: Ara mateix, per exemple, què marquen alguns termòmetres?
1: Doncs mira, a Tírvia, el Pallars Sobirà, uns agradables 14 graus. A Barcelona, 24 graus. A Cassà de la Selva, al Gironès, 16 graus. I acabem al Montmell, al Baix Penedès, Déu-n'hi-do quin nom, 18 graus.
0: Molt bé, Jan, gràcies. Fins ara, tio.
1: Fins ara.
2: Flaix Matí, de 6 a 11. El despertador més potent de Catalunya.
0: Sona Camins, somnis i promeses. Quin tros de tema per aquest divendres, eh? Tots dormim.

0: Fantasías, la fusió entre el Rau Alejandro i el Farruko. Ara fa unes quantes temporades, eh? L'escolteu a Flash FM, a l'emissora del ritme. Som al Flash Matí, ens hi hem posat a les 6 del matí. I us estarem fent companyia, com sempre, com cada dia, eh? Imparables fins les 11. Aviam, va! Avui amb entrades pel Share Festival. Tota aquesta setmana us estem regalant cada dia entrades per aquest festival, del qual en som emissora oficial, 24-25 de juliol. Per exemple, amb el Mike Towers, un dels caps de cartell del Share Festival, avui us estem fent la següent pregunta. Quin pla teniu de cara a aquest estiu? On anireu vosaltres de vacances? Si és que la vida us ho permet, eh?
1: Envia'ns un WhatsApp al 628-060513.
0: Aviam, respongueu aquí, si voleu, entrades pel Share Festival.
2: Bon dia, Flash.
0: Eo.
2: Doncs aquest estiu la previsió és currar, ah, i currar i currar. I fer pràctiques d'un curs de control de plagues.
0: Molt bé.
2: I seguir treballant, treballant i treballant.
0: I treballant.
2: No hi ha previsió d'anar a festa ni fora de Barcelona.
0: Ja. Yeah.
2: Vinga, una abraçada.
0: Adéu. Bueno, escolta, també és una... una cosa que segurament molta gent amb tu tindreu en comú, eh? Estiu de feina, feina i feina. Bueno, digueu la vostra, aviam, com us present, com se us presenta a vosaltres aquest estiu que ja comença.
3: Pues este año las vacaciones, como la vaca no da pa tanto, nos toca ir a mí y a mis hijas al pueblo. Pero oye, bueno, este año vamos a coincidir en las fiestas, así que algo haremos.
0: Molt bé. Però quin és el pueblo? Quin és el teu pueblo? Jo vull saber-ho, això. Què fareu aquestes vacances? Què fareu aquest estiu? Pregunta perquè contesteu a través del WhatsApp 628-060513. Un idiota. Juan Magán també estarà, eh? Juan Magán, el lloro, al Share Festival. Parc del Fòrum de Barcelona. Oli, tra, tra, tra. Estarà també Omar Kurz, eh? El del Coco. De la Fuente, Lola Índigo, JC Reyes... Un bon cartell al Share Festival. Què fareu aquest estiu? Quin pla teniu? Vacances, viatges, feina o què? Vosaltres digueu la vostra i ja està.
1: Flash! Els matins són del... Flash Matí!
0: Vinga, va, això continua. La nova d'Augel, no podia faltar. Moving to the Sun!

0: Sale de noche, llega de dia, com segurament alguna part de l'audiència ara mateix, que se us ha anat una miqueta la flapa un dijous tonto i tal. Bad Bunny amb el Fercho, Perro Negro sonava.
1: Dorm bé i desperta't millor amb el Flash Matí.
0: Ja sabeu que fins les 11 som la vostra playlist matinal, aquell programa que sempre us porta al millor ritme del planeta. Muchacha! Aquesta tampoc podia faltar,

0: Això només passa al Flash Matí.
1: Ai, el iaio.
2: Mare de
1: Ai, Déu. El iaio.
2: Tenia tot de pàgines de pornografia.
1: Un romàntic, el tio.
2: Sortien les finestres amb les categories que buscava l'avi.
1: Aviam, què buscava, què buscava?
2: Buscava brunet.
1: Què?
2: Lligada amb morenes.
1: Ah, bé, bé, iaio, bé, bé.
2: Fetitxos per... Mares pervertides.
1: Mares pervertides, hosti. Això és una categoria de, del porno.
2: Sí. Milf. L'últim és Anal HD.
1: Vinga, iaio.
0: Flash Matí, de 6 a 11, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.

Vincenzo amb una cançó de divendres, eh? Som-hi! Danza Kuduro, el flash matí d'aquest divendres 19 de juny del 26. Què tal, com esteu, eh? Molt bon dia, va. Espavilem una miqueta al personal o què passa? La nostra missió avui, eh? Com sempre, a Flash FM. El flash matí a les portes d'un cap de setmana que serà previ al Sant Joan. És guai saber que hi ha també la setmana vinent un dia festiu i una nit molt xula, eh? La revetlla de Sant Joan. El proper dimarts, que a més la podreu viure amb Flash FM, per exemple, a Vilaseca. És un dels llocs on estarem presents la nit de Sant Joan, la revetlla. Estarem a Vilaseca per les festes del barri de la Plana. Us espera Flash FM, us espera Sergi Domena, Jaume Riu i qui us parla, Héctor Ortega. Estarem a la plaça de Sant Joan. A partir de la mitjanit, doncs, per, escolta, mentre tireu els petards i tal, doncs gaudir d'una bona festassa marca de la casa, Flash FM, a Vilaseca, aquest proper dimarts 23 de juny. De moment, estem engegant aquest 19 de juny i ho estem fent amb el ritme d'aquest programa del Flash Matí. J.C. Reyes, la coneixeu de sobres, aquest estiu, Loquita. Molt bon dia.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 7. José Luis Rodríguez Zapatero va assegurar davant el jutge de l'Audiència Nacional que no va exercir cap influència en el rescat per part del govern espanyol de l'aerolínia Plus Ultra. Així ho revela l'àudio de la seva declaració filtrat als mitjans aquest dijous. Recordem que el jutge l'investiga per presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals i delicte fiscal per les joies decomissades al seu despatx. D'altra banda, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha rebutjat admetre una demanda contra la sentència que imposa un 25% de castellà a l'escola Turó del Drac de Canet de Mar. El tribunal no només no accepta la denúncia, sinó que defensa explícitament la mesura d'aplicar més hores de castellà. Argumenten que la pràctica d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situa les famílies castellanoparlants en una situació de desavantatge significatiu. I els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona van detenir dimecres 14 persones en el marc d'un pla campai al centre de la ciutat contra la multireincidència, en aquest cas adreçat específicament als delictes d'estrabada. Entre els 14 detinguts acumulen 156 antecedents. Els esports. El Barça va guanyar el primer partit de la final de la Lliga ACB contra el València amb un resultat

0: Shakira amb Burna Boy. Dai, dai, el megacrack aquesta setmana a Flash FM. Oh, Gemma Manzanero.
1: Héctor Ortega, molt bon dia.
0: Què passa? Som al Flash Matí. Molt bon dia a tothom. Oi, oi, oi.
1: Oi, què passa, què passa?
0: Sembla que comenci una pel·li de superherois.
1: Sí, totalment.
0: Però és que vosaltres ho sou. O sigui, heu matinat a saco avui. Heu aconseguit arribar al divendres. Sants, vius.
1: Que bé que és divendres, tu.
0: Clar, tio. Bueno, però realment és la musiqueta de petar-se la traca. Perquè s'apropa Sant Joan i, més enllà d'aquí repartir alegria, ritme, positivisme, el que sigui...
1: Sí.
0: També tenim per vosaltres uns petards de la traca, eh?
1: Digue-ho,
0: per
1: digue-ho.
0: Gaudir una miqueta del millor Sant Joan de la vostra vida.
1: Molt bé.
0: Llavors, avui també, si voleu anar per la vida així, vosaltres,
1: bum!
0: Aquest Sant Joan,
1: sí.
0: Estigueu atents al programa. Tenim una frase. Bueno, explica tu la mecànica, Gemma.
1: Vinga, va, nosaltres cada dia estem dient una frase, que en aquest cas la direm en breus.
0: Ei.
1: I vosaltres el que heu de fer és enviar un WhatsApp al 628-06-0513. Ens heu de dir el vostre nom, des d'on ens escolteu. I d'aquí una estoneta trucarem a una d'aquestes persones, direm al principi de la frase,
0: sí.
1: I vosaltres l'heu d'acabar.
0: Fàcil.
1: Fàcil.
0: Molt fàcil.
1: Si la dieu malament, passarem de persona.
0: Aviam, si algú vol formar part d'aquest concurs, ara mateix necessitem que ens envieu un missatge amb el vostre nom i des d'on escolteu Flash FM.
2: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: Nom, cognoms i ubicació. No cal que envieu la ubicació en tiempo real,
1: no,
0: només
1: no.
0: Saber on esteu ara mateix ubicats al mapa, vale?
1: Vale.
0: Llavors, aquí a una hora i mitja, més o menys, cap a quarts de nou, doncs farem una trucada a alguna d'aquestes persones aleatòriament. I haureu d'acabar una frase que la diem.
1: La diem, clar.
0: La diem.
1: Sí, mira, és...
0: És, dos punts.
1: Si el veí vols despertar, amb la traca hauràs de comptar.
0: Te l'has apuntat o no?
1: Qui, jo?
0: No, tu no, ah. Gent, clar. Bueno, si no, d'aquí una estona la repetirem. Però bueno, avui tenim més lots de petards. La traca!

0: Aquest és el Quevedo amb Las Nueva Línea, amb una de les cançons del Baifo, El Golfito. Hem de parlar de Quevedo perquè tindrà l'any vinent, el 2027, al final no una ni dues dates, sinó 8 dates a Barcelona.
1: Vale.
0: 8 concerts que farà al Palau Sant Jordi a Barcelona el proper any, el Quevedo. Sonava El Golpito i ara sona Dora Yaquis per esmorzar una miqueta, va.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi. Jo

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: El Flash Matí.

0: Abaito, Chanel i Abraham Mateo. Quina dupla, eh? Quina dupla del 2023. Som al Flash Matí de Flash FM. Un quart i dos minuts d'avui, ara mateix d'aquest divendres. Avui és el dia... Avui és el dia de la província de Girona, perquè avui arriba la festa Flash FM Wrap Up a Girona, a Platja d'Aro, concretament. Avui Sergi Domènech us espera a tots i a totes al Beout de Platja d'Aro, la discoteca de referència de la Costa Brava, amb una d'aquestes festes Wrap Up, la quarta, l'única que quedava, perquè ja vam fer la festa del Bidisco a Molins de Rei, la festa del Biloba a Lleida, la festa de la Caixa Salou, i avui toca el Beout a Platja d'Aro amb en Sergi Domènech i InfoJobs, que és patrocinador oficial de les Flash FM Wrap Up. La teva primera feina és aquí.
1: M'agrada el Flash Matí!
2: Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
3: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
4: Ei, Marta, què tal? Sóc el Josep, el profe de l'autoescola. Escolta, sé que teníem pràctica agendada per abans de l'examen, el 19 de juliol, però no la podrem fer. M'han tocat entrades per anar a veure Romeo Santos a París i, clar, la culpa és de Flash FM, que, a més, inclouen hotel i vols. A veure, tenint en compte les pràctiques que havies fet fins ara, hauria suspès l'examen igualment. I l'estiu és bona època per anar en bici. En fi, ja parlarem. Adéu.
5: Si tu també vols anar a París a veure Romeo Santos, escolta cada tarda l'Interactua i demana una cançó al 628 060513 per entrar en el sorteig. Divendres anunciarem qui s'emporta les entrades. Participa i no hi ha excuses. Romeo Santos t'espera gràcies a Flash FM. Patrocinat per Parklic, l'app per reservar pàrquing allà on vagis. Troba el teu lloc en Parklic.
6: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
7: Què?
6: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
7: Sense pagar?
6: Ara no, el començarà a pagar després.
7: Ah, fem parlar. I ara, més, gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances.
8: Citroën.
9: Finançada amb Stellantis Financial Services. Consulta citroen.es.
10: Adelántate a las rebajas en la promoción de verano de MacArthur Glen Designer Outlet Málaga. Solo hasta el 23 de junio, ven por los descuentos adicionales sobre el precio outlet. Quédate por la mejor experiencia de compras de la Costa del Sol. Y recuerda, en verano abrimos todos los días. Prepárate para descubrir más en MacArthur Glen Designer Outlet Málaga.
11: Tinto de verano, Don Simón.
12: Tinto de verano, Don Simón. Es tu momento, Don Simón.
11: Y ahora... Prova el blanco de verano, Don Simón.
13: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o tastant un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
14: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
15: Quan arriba Sant Joan, qui encén la nit és Tracaman, el teu especialista en foc i diversió. A la Traca hi trobaràs de tot, bombetes, bengales, lots i ofertes per portar la festa al límit. I en productes seleccionats, la segona unitat per un euro. Troba la caseta que tens més a prop a latraca.cat.
16: Aquest estiu arriba la 8a edició del Cher Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi i De La Fuente. A més, De La Rose, RVFV i En Bloc i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Cher Festival. El festival de música urbana pels joves de Barcelona. El cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
17: Flash FM, emissora oficial. Andorra. Flash FM. 93.8.
18: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
19: Bon dia, doncs hores d'ara una capincetxa destacar i circulant fluïdes a tota la xarxa viària del Principat. Ja seria tot des de centrar-se a trànsit.
8: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
20: L'emissora que continuen escoltant les altres emissores. Flash.
21: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
22: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
21: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
23: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
24: Les prèvies del cap de setmana són Territori Maxiflash. La sessió dels divendres i els dissabtes que et prepara per la festa... O te la munta, on vulguis.

Maxi Flash. Només a Flash FM. Som This is Flash, Flash FM. Flash. Flash Matí.

0: que de nou sona Flash FM, L-U-C-K. Bon dia a tothom. Gemma de Wey, què tal?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Divendres 19 de juny del 26, ara mateix les 7 i 26 minuts d'aquesta nova jornada. Hem llegit un titular que ens ha deixat...
1: Bojos.
0: Bojos, però bojos. De tot, del revés.
1: Sí, perquè Barcelona té un contracte que a partir d'aquí molt poquet proporcionarà kits a les persones que hagin robat a les platges de Barcelona.
0: O sigui, vale? Que hagis estat robada.
1: Hagis estat robada.
0: Perjudicada per aquesta situació.
1: Exacte. Han invertit uns 6.000 euros, més o menys, d'acord? I aquest kit que portarà, doncs, una samarreta, bé, pantalons curts, xancletes i una bossa, perquè les persones que els robin la roba o el mòbil o el que sigui, doncs puguin tornar a casa mínimament decents.
0: Fem un aplaudiment aquí en directe, així.
1: Bravo.
0: Bé, bé.
1: Ja podrien invertir diners en controlar els robatoris en comptes de... Saps què et vull dir? Bueno,
0: t'has estat donant xancletes, tia, sí, que et queixes?
1: I un bitllet pel transport públic, eh?
0: Ah, bueno,
1: però...
0: Bravo! Igualment.
1: Bravo, tindran uns 400 kits. Si et roben més de 400 vegades, estàs fotut.
0: Que podria ser el dia més tonto, eh? El dia més normal a Barcelona.
1: Sí, un divendres normal.
0: Ai, vinga, va, som al Flash matí de Flash FM. Sona Me Mareo!

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla aquí en Barceló. El govern està preparant una línia d'ajuts amb l'objectiu d'acompanyar el procés de descongelació dels lloguers i protegir els col·lectius que puguin veure's més afectats. El cap de govern, Xavier Espot, va avançar ahir que la proposta es donarà a conèixer durant les pròximes setmanes. Durant el debat parlamentari d'ahir, a la sessió de Consell General, la ministra Conxita Marsol va defensar que el parc públic d'habitatge està preparat per absorbir una major demanda i va destacar una reducció del 20% de la inversió estrangera immobiliària durant els 5 primers mesos d'aquest 2026. En termes econòmics, l'economia del país ha mantingut el seu ritme de creixement durant el primer trimestre d'aquest any. Segons dades publicades per Estadística, el producte interior brut ha augmentat un 3,3% respecte al mateix període de l'any anterior. En comparació amb el darrer trimestre del 2025, l'activitat econòmica també ha registrat una evolució positiva amb un increment del 0,7%. Per la de la Guàrdia Civil Espanyola, que ha detingut a 3 persones a la duana de la Farga de Moles després de localitzar en el seu vehicle material presumptament sostret en establiments comercials d'Andorra la Vella. Segons la investigació, els objectes recuperats tindrien un valor superior als 7.700 euros. L'actuació es va dur a terme a finals del mes passat. Demà dissabte, el Parc Natural de la Vall de Sorteny serà l'escenari d'una jornada dedicada a la prevenció d'incendis forestals. La iniciativa està impulsada pel Departament de Protecció Civil i el Comú d'Ordino. Els treballs es concentraran en una zona propera al refugi de la Borda de Sorteny i consistiran en actuacions manuals sobre la vegetació per reduir el risc de propagació del foc. A la jornada hi han de participar una trentena llarga de persones entre voluntaris i personal comunal. Fem referència a la gossera i a gossos, que mantindrà de manera definitiva l'ampliació dels horaris d'obertura del Centre de Protecció Caní. La decisió s'ha pres després dels resultats de la prova pilot, que han permès incrementar el nombre de voluntaris i que ha contribuït a millorar les condicions dels animals allotjats al refugi. I l'Escac Club d'Andorra va celebrar ahir una nova trobada amb els seus associats per analitzar diferents qüestions vinculades al sector turístic. La directora de Turisme i Comerç, Cristel Molné, va ser la convidada al dinar a col·loqui, on va exposar els projectes que impulsa actualment el departament, entre els quals destaca el desplegament de l'accent en la voluntat d'apostar per un model basat en la qualitat i la sostenibilitat, així com en la necessitat de reforçar la formació dels professionals i retenir talent al sector.
0: Escoltes Flash FM a Andorra. Flash. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.1.

0: de Flash FM. Què tal? Amunt, ja d'una vegada, Gemma Manzanero.
1: Hola, amb Cia Héctor Ortega, molt bon dia a tothom.
0: Va, que sí, que esteu cansats de fer esport amb la música de sempre, amb la gent de sempre. Bueno, demà teniu un planazo, eh?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Demà farem esport junts al Time Out Market, a la segona planta del Mare Magnum de Barcelona. Demà de 11:15 del matí a 12:15 del migdia, amb el Miquel González al control i el Pol Cejas dirigint la Masterclass. Seran el combo perfecte per posar-se en forma. Prepara les bambes, la tovallola, i encara ets a temps d'inscriure't al formulari que trobaràs a flashfm.cat. Time Out Market i Flash FM.
1: Molt bé.
0: 7:38, Jan Ponsa, bon dia.
2: Bon dia, família, què tal?
1: Bon dia, tio.
0: Escolta, abans de res, avui estem sortejant les últimes entrades pel Share Festival d'aquesta setmana, eh?
2: Uepa!
0: La pregunta és...
1: Doncs el que ens heu de dir avui és on aniríeu de vacances.
0: Què fareu aquest estiu?
1: Què fareu aquest estiu, exacte.
0: També molts de vosaltres treballeu, eh?
1: Sí.
0: Vinga, va. Jan, abans de res. Ens han enviat un missatge sèrio, eh?
1: Què dius?
2: Què?
0: Han rajat de tu, eh?
1: No fotis.
2: Posa el missatge, va.
0: Deixa'm posar una miqueta més de sintonia dramàtica per fer-ho tot més...
1: Han rajat del Jan Ponsa.
3: Bon dia, Flau.
1: Hola.
3: Aquest és un missatge per en Jan. Jan. Ahir et vaig veure els stories de l'Instagram del Flash Matí. I, ostres, mira que ets guapo, eh? Sobre que vinc del temps, ets molt guapo. Gràcies per veure'ns el temps cada dia.
0: Com et quedes, Jan?
2: Pensava, està com preparant-me per dir un cop molt lleig, però que maco.
0: Què li diries a aquesta oient? Home, que t'ha tirat fitxaca.
1: Que com es diu, quants anys té de què treballa?
0: Hosti,
2: molt agraït.
1: El Jan està solter.
0: Et sents observat o què?
2: Em sento observat,
0: literal,
2: sí.
0: Eh?
1: Jan, és molt maco, això.
0: Molt bé, Jan.
2: M'acaben de començar a seguir una tia Insta, potser és ella.
0: Epa! Aquí hi ha boda, eh? Escolta, Jan, repassem el temps, va.
2: Vinga, avui serà un dia novament molt tranquil a Catalunya, molt sol.
0: S'ha posat nerviós.
2: Home, aviam, bastant xou. I poca cosa més a comentar, les temperatures pujaran i força. I atenció, perquè el cap de setmana, a part de ser novament molt estable, amb molt sol, i a les tardes amb alguns nuvolets a punts del Pirineu, les temperatures pujaran molt i a partir de diumenge començarem doncs, aquesta onada de calor que s'allargarà com a mínim fins dimarts. Així que ànims i endavant.
0: Vinga, aviam, temperatures.
2: Mira, Solsona ara mateix 15 graus, a Vilanova i la Geltrú 21,5. El Gerri, que no sé com és aquest, a la Noguera, 23 graus.
1: Ai.
2: I a Das a la Cerdanya, 11 graus.
0: Ai. I a casa d'aquesta oient, 34,
1: exacte,
0: com a mínim.
1: Ja, ja, ja, ja, de les cames del Jan, a 40 graus.
0: Vinga, vale.
4: Flash Matí, el matinal més musical de la ràdio.
0: Mare meva, quin cacau.

0: anomena Dardos. I a la, avui l'escolteu de nou al Flash Matí de Flash FM. Bueno, va, Romeo Santos estarà en concert a França properament. I el Sergi Domena a l'Interactua us regala entrades dobles avui.
1: M'estàs dient?
0: Sí, tu, sí. Si no m'equivoco, aquesta tarda, entre els que heu anat participant al llarg de la setmana, el Domena us regalarà entrades per veure Romeo Santos.
1: Que fort!
0: En Parklic, si aneu a l'aeroport, al centre, a una estació, i comença el drama perquè no saps on fotre el cotxe,
1: sí.
0: No et tornis boig aparcant, perquè en Parklic pots reservar pàrquing des de l'aplicació allà on vagis.
1: Vale.
0: Ciutat, aeroport, estació, obre Parklic, busca pàrquing i deixa el cotxe controlat abans de sortir de casa. Molt bé, va, això continua. I avui al Flash Matí el que tenim són entrades pel Share Festival. El festival pels joves de Catalunya que vulguin apropar-se a Barcelona el 24 i 25 de juliol al Parc del Fòrum i veure, per exemple, aquest, el Mike Towers, un dels caps de cartell. També estarà Omar Kurz. Estarà Lola Índigo, J.C. Reyes o Juan Magán.
1: Mare de Déu.
0: La pregunta.
1: La pregunta és què fareu aquest estiu? Quins plans teniu perquè de vacances?
2: Bon dia, Artur. Bon dia, Flash.
0: Què passa, tio?
2: Bon dia, vacances. Marxaré uns dies a Albània, a l'agost.
1: Oh. Ostres.
2: I marxo amb un grup de desconeguts.
0: Que guapa.
2: Ara farem una cunyada d'una agència d'aquestes viatges, de WeRoad.
0: Ahà.
2: Em munto un viatge amb desconeguts i és el tercer cop que ho faig. I la veritat, molt bé, molt bé.
0: Sí, eh?
2: Així que res, aquest estiu, cap a Albània.
1: Hola.
2: A una abraçada, flasheros.
0: És guai, tio. Jo això ho havia vist anunciat, però sí. no mai havia pensat en fer-ho, realment. Saps?
1: Jo tampoc, però sembla xulo.
0: Ens ho recomanes, oi? Molt bé.
3: Hola, bon dia.
1: Oli.
3: Doncs mireu, jo aquest estiu tinc molts plats.
0: Aviam.
1: Ui, ui, ui, masses.
3: Aquest cap de setmana ja vaig a Madrid.
0: Ah.
3: Aniré a Venècia.
0: Ah.
3: I la meva idea també és marxar dues setmanes a Anglaterra.
0: Cuida,
3: una mica d'anglès. I molta festa, així que, sisplau, necessito les moltes entrades per anar a aquest festival. Moltes gràcies.
0: Però et sembla poca cosa, eh? Et sembla poc tot això a tu o què?
1: No hi ha temps a fer res.
0: Ja. Bueno, digueu la vostra, què fareu aquest estiu, si teniu algun plat xulo, si heu de treballar, qualsevol cosa. A canvi, doncs, entreu al sorteig d'entrades per Share Festival.
4: Envia'ns un WhatsApp al 628 0605 13.
0: Vinga, va, això continua.
4: Flash Matí, de 6 a 11. El despertador més potent de Catalunya.

0: M'agrada el Flash Matí.
1: Flash Matí, de 6 a 11. A Flash FM.
2: Saps que a l'Aquàrium de Barcelona celebrem l'amor?
3: L'amor? A l'Aquàrium?
2: Sí, amor per compartir una experiència, amor per l'oceà i amor pels taurons.
3: Ah, Shark Lovers.
2: Exacte, un amor que es viu, no només se celebra.
4: Vine al nou Aquàrium de Barcelona i viu el Shark Lovers.
5: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar. Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
6: Aquest estiu, la gran pregunta és...
7: híbrid o elèctric?
6: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
8: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
9: Cansat de fer esport amb la música de sempre i amb la gent de sempre? Tranqui, tenim la solució. El 20 de juny, de 11:15 del matí a 12:45 del migdia, vine a fer exercici a l'espai que ha muntat Flash FM al Time Out Market, a la segona planta del Mare Magnum. Miquel González, al control, i Pol Cejas, dirigint la masterclass, seran el combo perfecte per posar-se en forma. Si vols venir, prepara les bambes, la tovallola i inscriu-te en el formulari que trobaràs a flashfm.cat. Activa el cos amb el Time Out Market i Flash FM.
10: Maria, els tens?
11: Oh, fa un any que els preparo.
10: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
11: Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
10: O sigui, ja bufo.
11: Bufa! Bufa!
12: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
15: 5, 6, 7, 8, valorado.
16: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
15: en España.
16: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
17: Ep, esperes les notes de l'Espau? Et preocupa no saber si arribaràs a la nota que necessites? Tranquil·litat, unes dècimes més o menys no et canviaran la vida. No definiran qui ets ni què vols ser. Hi ha molts camins per arribar al teu objectiu i tots són igual de vàlids. Agafa-t'ho amb calma, segur que ho aconseguiràs. L'Espau en pau. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
18: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
1: Aquest Sant Joan, al Flash Matí, la revetlla pot petar fortíssim.
19: Aquesta setmana regalem lots de petards la traca per viure una nit de Sant Joan explosiva.
1: Estigues atent a la frase que et direm. Memoritza-la bé i quan et truquem en directe, deixa-la anar.
19: Si la dius correctament, el lot de petards serà teu.
1: Petards, bateries, fonts, coets i molta varietat per passar una revetlla com cal. La traca, el teu especialista en foc i diversió. Troba la caseta que tens més a prop a latraca.cat.
20: Andorra. Flash FM 93.8.
21: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
22: Ah, no? I com us ho heu fet?
21: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Espart de Guix. Mira, i escolta.
22: Ui, sí! No sento res.
9: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Espart de Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Espart de Guix. 356-556.
23: Ser inconformista és atrevir-se a pensar. És no seguir sempre el camí marcat. Fer-se preguntes, buscar noves idees, mirar més lluny. Perquè les persones que canvien les coses són les que s'atreveixen a fer-ho d'una altra manera. Ser inconformista no és anar contra tot. És tenir l'actitud de voler anar més enllà. Universitat d'Andorra. Actitud inconformista. Futur prometedor. Inscripcions obertes a uda.ad.
24: Encetem nou concurs a flaixandorra.com.
0: aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs, de la marca Skechers. Unes sabates solidàries, ja que amb la venda del calçat d'aquesta col·lecció, Skechers fa una donació per salvar vides d'animals abandonats en refugis. Participa ara al nostre concurs a flyjandorra.com i suma't a la causa. Aconsegueix el teu calçat perfecte per aquest estiu amb les sabates Bobs de Skechers.
2: Concurs actiu a flyjandorra.com o al WhatsApp 34 64 64.
3: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: Això només passa al Flash Matí.
1: Ai, el iaio!
2: Mare de
1: Ai, Déu! El iaio!
2: Tenia tot de pàgines de pornografia.
1: Un romàntic, el tio.
2: Sortien les finestres amb les categories que buscava l'avi.
1: Aviam, què buscava, què buscava?
2: Buscava brunet.
1: Què?
2: Lligada amb morenes.
1: Ah, bé, bé, iaio, bé, bé.
2: Fetitxos per... Mares pervertides.
1: Mares pervertides, hosti. Això és una categoria de, del porno?
2: Sí, sí. Milf. Milf, el iaio de la Milf. Sí, i l'últim és Anal HD.
1: Vinga, iaio.
0: Flash Matí, de 6 a 11, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero. Flash FM. Flash informatiu. Flash.
3: Bon dia, són les 8. José Luis Rodríguez Zapatero va assegurar davant el jutge de l'Audiència Nacional que no va exercir cap influència en el rescat per part del govern espanyol de l'aerolínia Plus Ultra. Així ho revela l'àudio de la seva declaració filtrat als mitjans aquest dijous. Recordem que el jutge l'investiga per presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals i delicte fiscal per les joies decomissades al seu despatx. D'altra banda, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha rebutjat admetre una demanda contra la sentència que imposa un 25% de castellà a l'Escola Turó del Drac de Canet de Mar. El tribunal no només no accepta la denúncia, sinó que defensa explícitament la mesura d'aplicar més hores de castellà. Argumenten que la pràctica d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situa les famílies castellanoparlants en una situació de desavantatge significatiu. I Catalunya es posa en guàrdia per l'arribada de la primera onada de calor que, de l'any, que coincideix amb el tret de sortida de l'estiu aquest diumenge. I aquesta calorada preocupa i força els bombers de la Generalitat, que ja fa dies que avisen que aquest podria ser un dels pitjors estius pel que fa als incendis forestals. De fet, els últims dies ja han treballat de valent en diferents incendis arreu del país. Els esports. El Barça va guanyar ahir el primer partit de la final de la Lliga ACB contra el València amb un resultat de 112-113 aconseguit a la pròrroga. I el Mundial de Futbol Mèxic és la primera selecció que es classifica matemàticament pels 700 de final després de guanyar per 1-0 Corea del Sud i es garanteix la primera plaça del grup A.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
4: La que manda.
5: Baby, do

0: Es diu de lejitos el número 1 d'aquesta setmana, la primera casella del calibre 45. Jay Wheeler. Per engegar una nova hora del Flash Matí, bon dia a tothom. Gemma Manzanero, com estàs?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega. Molt bé, molt bé. De divendres.
0: De divendres, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Vols explicar la teva anècdota d'ahir o no la vols, no l'expliquem, no?
1: A veure, és igual, jo te l'explico si vols molt ràpidament. Ahir vam anar a veure amb la meva parella, el meu cunyat, la meva cunyada, el meu germà, perdó. Scary Movie 6.
0: Bé.
1: A un cinema d'aquests que es mou, vale? La pel·lícula va acabar a les 12 i pico de la nit. Què passa? Que quan vam arribar a casa, la meva parella havia perdut les claus.
0: No, va, per favor.
1: Què passa? Doncs que hem dormit al cotxe perquè no volíem pagar molta pasta si trucaves a la persona de matinada. I hem dormit al cotxe amb un quartet d'hora, mitja hora, una hora.
0: Que guai, no?
1: Sí, va dir xampal.
0: Avui teniu a una Gemma Manzanero que ha dormit al cotxe.
1: Sí. Amb la mateixa roba que ahir.
0: Amb la mateixa roba, com si hagués anat al sonar.
1: Sí. Sort que tenia el raspall de dents aquí a la taquilla i m'he pogut rentar la boca, perquè si no, escolta, això és un drama,
0: Una mica de peste, eh? Quan has arribat, dic, hòstia, Gemma, tia, no t'has dutxat avui, eh? No,
1: m'he posat una miqueta de colònia, eh? Ah. I ja està, però porto les mateixes calces que ahir, tio, em sento molt bruta, eh? I poca cosa més, vull dir, però no, que no se'm nota?
0: No, bueno, no.
1: La gent segur que ni s'ho havia plantejat.
0: Sap dissimular perfectament, eh? Igual que sap dissimular el Sebastián Yatra.
1: Sebastián Yatra, que de fet s'ha fet viral una altra vegada perquè va celebrar la victòria de Colòmbia al Mundial i va fer-ho cantant amb els seus amics la cançó de la seva exnòvia, Aitana. Sí. Superestrella. No se la sap gaire.
0: Tío! Ahí va. No se la sap, home.
1: Són uns quants. Ara.
0: Ole. Sí, estaven tots allà a cachondeo al cotxe, eh?
1: Estaven tots beguts, cantant la cançó de la seva ex.
0: Bueno,
1: jo no sé...
0: Està bé, està bé. Sí,
1: jo
0: molt borratxos, eh?
1: Com estarà el Plex, que és el nòvio d'ara, de l'Aitana.
0: Ja.
1: Clar, perquè això remou. Bueno, això ha de remoure.
0: Un saludo, Plex.
1: Un petonet.
0: Un petonet. Sí. Nova hora en marxa del Flash Matí. Va, si ara connecteu amb nosaltres, gràcies per ser-hi.
2: L'única alarma que sona a festa. Flash Matí.
0: Sona Quevedo, va. Amb Elvis Crespo, des del Baifo, la Graciosa. Bon dia.
1: Bon dia.

0: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
2: El 3 de maig de 1929.
1: I el número de la sort, el...
2: El 9.
1: Consulta si n'ha resultat guanyador al teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
3: Ei, Marta, què tal? Sóc el Josep, el profe de l'autoescola. Escolta, sé que teníem pràctica agendada per abans de l'examen, el 19 de juliol, però no la podrem fer. M'han tocat entrades per anar a veure Romeo Santos a París i, clar, la culpa és de Flash FM, que, a més, inclouen hotel i vols. A veure, tenint en compte les pràctiques que havies fet fins ara, hauria suspès l'examen igualment. I l'estiu és bona època per anar en bici. En fi, ja parlarem. Adéu.
4: Si tu també vols anar a París a veure Romeo Santos, escolta cada tarda l'Interactua i demana una cançó al 628 060513 per entrar en el sorteig. Divendres anunciarem qui s'emporta les entrades. Participa i no hi ha excuses. Romeo Santos t'espera gràcies a Flash FM. Patrocinat per Parklic, l'app per reservar pàrquing allà on vagis. Troba el teu lloc en Parklic.
5: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat.
6: Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes. Peugeot.
7: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
8: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
9: Aquest estiu, la gran pregunta és...
10: Híbrid o elèctric?
9: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
4: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
11: Soy Juan Magán y junto a Oreo te traigo El Ritual, mi nuevo hit del

0: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
1: Aquest estiu arriba la 8a edició del Share Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi de la Fuente. A més, Davey, De La Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Share Festival. Amb el cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
2: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
3: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
2: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
4: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
5: Andorra. Flash FM. 93.8.
6: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
7: Bon dia, doncs a hores d'ara, perquè fa estat del trànsit, és aquest trànsit dens a la que general 1, avinguda Salou, en amb dos sentits de la marxa, i a la que general 3, entre la de Massana, en sentit nord. I això és tot de moment, des del Centre Internacional del Trànsit.
8: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
9: Flash! Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio dance leader.
10: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfè de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu.
11: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
12: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
13: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
12: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
14: Andorra 93.8.
9: Flash FM. Cinc hores amb el millor ritme del planeta. Flash Matí a Flash FM.

0: Aquest és el Farruko amb Steve Aoki i Gracie, amb una de les recents incorporacions a la programació de Flash FM. Es diu ja per què? Doncs perquè sí.
1: Perquè sí, clar.
0: Ah, tot el Flash Matí continua. Avui tenim més lots de petards, la traca.
1: Wow.
0: S'apropa Sant Joan, queden pocs dies i estem aquí carregant les piles ja, eh?
1: Sí,
0: escalfant
1: sí,
0: motors. Prepareu la frase. Envieu-nos un missatge al 628-06-0513 si voleu participar. Ens dieu el nom i on escolteu la ràdio. I quan us truquem heu de dir això.
1: Si el veí vols despertar, amb la traca hauràs de comptar.
0: Si el veí vols despertar, amb la traca hauràs de comptar.
1: Això, ells han de dir la segona part.
0: Aquesta és la frase d'avui. De seguida us truquem.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. El govern està preparant una línia d'ajuts amb l'objectiu d'acompanyar el procés de descongelació dels lloguers i protegir els col·lectius que puguin veure's més afectats. El cap de govern, Xavier Espot, va avançar ahir que la proposta es donarà a conèixer durant les pròximes setmanes. Durant el debat parlamentari d'ahir, a la sessió de Consell General, la ministra Conxita Marsol va defensar que el parc públic d'habitatge està preparat per absorbir una major demanda i va destacar una reducció del 20% de la inversió estrangera immobiliària durant els 5 primers mesos d'aquest 2026. En termes econòmics, l'economia del país ha mantingut el seu ritme de creixement durant el primer trimestre d'aquest any. Segons dades publicades per Estadística, el Producte Interior Brut ha augmentat un 3,3% respecte al mateix període de l'any anterior. En comparació amb el darrer trimestre del 2025, l'activitat econòmica també ha registrat una evolució positiva amb un increment del 0,7%. Parlar de la Guàrdia Civil Espanyola, que ha detingut a 3 persones a la duana de la Farga de Moles després de localitzar en el seu vehicle material presumptament sostret en establiments comercials d'Andorra la Vella. Segons la investigació, els objectes recuperats tindrien un valor superior als 7.700 euros. L'actuació es va dur a terme a finals del mes passat. Demà dissabte, el Parc Natural de la Vall de Sorteny serà l'escenari d'una jornada dedicada a la prevenció d'incendis forestals. La iniciativa està impulsada pel Departament de Protecció Civil i el Comú d'Ordino. Els treballs es concentraran en una zona propera al refugi de la Borda de Sorteny i consistiran en actuacions manuals sobre la vegetació per reduir el risc de propagació del foc. A la jornada hi han de participar una trentena llarga de persones entre voluntaris i personal comunal. Fem referència a la gossera i a gossos, que mantindrà de manera definitiva l'ampliació dels horaris d'obertura del Centre de Protecció Caní. La decisió s'ha pres després dels resultats de la prova pilot, que han permès incrementar el nombre de voluntaris i que ha contribuït a millorar les condicions dels animals allotjats al refugi. I l'Escac Club d'Andorra va celebrar ahir una nova trobada amb els seus associats per analitzar diferents qüestions vinculades al sector turístic. La directora de Turisme i Comerç, Cristel Molné, va ser la convidada al dinar col·loqui, on va exposar els projectes que impulsa actualment el departament, entre els quals destaca el desplegament de la nova llei del turisme. Durant el debat també es va posar l'accent en la voluntat d'apostar per un model basat en la qualitat i la sostenibilitat, així com en la necessitat de reforçar la formació dels professionals i retenir talent al sector.
2: Encetem nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs, de la marca Skechers. Unes sabates solidàries, ja que amb la venda del calçat d'aquesta col·lecció, Skechers fa una donació per salvar vides d'animals abandonats en refugis. Participa ara al nostre concurs a flashandorra.com i suma't a la causa. Aconsegueix el teu calçat perfecte per aquest estiu amb les sabates Bobs de Skechers.
3: Concurs actiu a

0: fàcil, tenim tot el ritme necessari per començar la jornada. Toca, toca, toca. Ara mateix, les 8 i 35 minuts.
1: Flash. Els matins són del Flash Matí. Segundo empieza la fiesta.

0: Pilar Quevedo. Aquesta és Ni borratxo. Escolta, Gemma Manzanero, poc es parla que el Quevedo farà 8 dates a Barcelona i 8 dates a Madrid.
1: Sí, la veritat és que la gent està flipant, però tampoc la reparteix gaire per l'estat.
0: Escolta, però que 8 dates a Barcelona són 4 més que la Rosalia,
1: I la gent es queixa perquè diu que per culpa del Quevedo altres artistes que són més bons que ells no podran venir. Ostres. He vist moltes queixes a les xarxes socials.
0: Aquí mai ningú està content,
2: Jo tinc entrades,
0: Tens entrades per Quevedo?
2: Ho juro, vaig aconseguir 4 hores més tard que sortíssim.
0: Enviat especial, ja veuràs,
2: Sí, sí.
1: Sí, sí.
2: Ja me les pagareu.
0: 31 de maig, no, 1 de juny i després 1, 2, 3, 5, 6 i 7 de juliol.
1: Bueno, mira,
0: 2027,
1: doncs...
2: Vaig el 31 de maig.
0: Molt bé, Jan.
2: Abans de totes aquestes
0: molt,
2: altres.
0: Molt bé, Jan, molt guai.
1: Vols un pin?
0: O 3. O 8, com el Quevedo. Bueno, no hem de parlar abans de res, Jan, perdona, no per res, però és que avui és divendres, és 19 de juny i... Avui arriba la darrera festa Flash FM Wrap-Up, les preuniversitàries, te'n recordes, no?, que vam estar dient, sí, sí. Dia rere dia, doncs... Ja es va fer la festa a Molins de Rei, es va fer també al Vilova de Lleida, a la Caix a Salou, i avui toca a Platja d'Aro, al Be Out, amb en Sergi Domena. I amb InfoShops, patrocinador oficial de les Flash FM Wrap-Up, la teva primera feina és aquí. Som al Flash Matí.
3: La xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya patrocina aquest espai.
0: I hem de parlar una miqueta del temps. Jan Ponsa, què tal? Ara sí.
2: Hola, què tal? Com
0: es presenta aquest divendres i el cap de setmana?
2: Doncs mira, força tranquil, força assolellat, amb bastant sol a tot Catalunya. A les tardes, alguns núvols de punts al Pirineu que podrien deixar alguna gota, però poca cosa més. Temperatures que pugen i molt, moltíssim. Estem parlant de temperatures molt altes. A partir de diumenge iniciem la primera onada de calor de la temporada i es podran superar els 40 i pico graus
1: punts
2: de l'interior i de l'oest del país. Per tant, paciència.
0: Uau. Molta paciència i molta ombra, també. Molta aigua.
1: Molta aigüeta.
0: Sí. Aviam, les temperatures.
2: Vilanova de Meià, 20 graus. A Prades, al Baix Camp, 19. A Albesa, a la Noguera, 23 graus. I a Orís, a Osona, 17 graus.
0: Molt bé, Jan. Gràcies, tio. Fins ara.
1: Fins ara.
4: Aquest estiu, la gran pregunta és...
5: Híbrid o elèctric?
4: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
3: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
0: De seguida truquem alguna de les persones que ens heu enviat el missatge amb el nom i cognom i la ubicació, perquè estem a punt de sortejar.
1: Ui, ui, ui.
0: Un lot de petards la traca.

0: Sol estiu al 100%. Amb Omar Curs i el Coco. Som al Flash Matí. Bon dia a tothom. Bon divendres, eh?
1: Sí, bon dia, bon dia.
0: Ja, per fi, mira, aquestes gavines amb aquesta sonada.
1: Ai, els ocellets, oh.
0: Tres quarts i un minut de nou. És el moment de regalar un lot de petards. La traca, el lloro. Vinga. Importantíssim. La mecànica la sabeu, la portem fent de la mateixa manera tota la setmana. Us hem demanat el vostre nom i des d'on escolteu la ràdio, a través del WhatsApp.
1: Sí.
0: I ara mateix tenim a una persona escollida aleatòriament a qui hem de trucar i aquella persona ha d'acabar correctament la frase.
1: Exacte.
0: Que us hem dit i si no l'heu sentit la teniu a Instagram també, @flashmati, vale?
1: Sí, fàcil.
0: El paquet d'avui és de varietat de colors i trons per aquells i aquelles que us agradi, doncs, absolutament tot, vale?
1: Una mica de tot.
0: Anem a trucar a la persona escollida aleatòriament. Si ens agafa el telèfon, ha de dir correctament la frase. Si, pel que sigui, no agafa el telèfon, doncs passarem a la següent trucada.
1: Jo espero que sí, eh? Que tingui tothom el número guardat i que estiguin atents, encara que a les 8:47 segurament molta gent estarà o a punt d'arribar a la feina...
0: Ja.
1: O ja dins de la feina, però, bueno, escolta, treu un minutet per un pack de la traca.
0: Exacte. Estem trucant a la Sheila Rico.
1: Vinga.
0: Aviam si l'agafa.
2: Hola, grava tu nombre i el motiu.
1: No, Sheila, no. Quasi. Bueno, tenim un altre finalista.
0: Vale, doncs passem a la següent trucada.
1: Com es diu la següent persona?
0: Eric, què posa aquí, Gemma, amb la teva lletra? Rivera, Rivera.
1: Ni que fos difícil.
0: Rivera.
1: Eric Rivera, esperem que tu no tinguis el contestador i que ens contestis amb la segona part de la frase.
0: Aviam, va, anem a provar-ho. Eric Rivera. L'estem trucant.
1: Sí. Ai, ai, ai.
0: Quins nervis, tu, quins nervis.
1: Bueno, almenys no hi ha la bústia.
3: Sí.
0: Eric.
3: Mira'm.
0: Eric, aviam.
1: Si el veí vols despertar...
3: Petards la traca, has de tronar.
1: No!
0: No, tio, Eric. No, no era aquesta la frase. No era aquesta la frase. Ui, que hem de tirar de plan C.
1: Ai, ai, com el C falli, estem perduts, eh?
0: Home, doncs sí, perquè només tenim tres plans.
1: Literalment. No ens pensàvem que tres persones passaria això. Confiem en la tercera, que qui és, Héctor?
0: Ricard González.
1: Ricard, Ricard, sisplau, González, també confiem en tu. Ets la nostra esperança.
0: Quin matí, tio, quin matí.
1: Miau, miau, miau, miau. Per favor, creuem dits.
0: Ricard.
1: Ricard, no ens facis això.
0: Si no, farem una segona ronda d'aquí una hora.
1: Sí, clar, clar, clar.
0: Vull dir que tampoc ha de ser un problema, això, ara, eh? Ricard, per favor!
1: No pot ser. Això no està passant.
0: Els petards...
1: Tota la setmana anant bé, i ara que és divendres, la gent no contesta.
0: És veritat, eh?
1: No, no.
0: Doncs no tenim el Ricard tampoc, aparentment, a no ser que l'agafi a l'última... No, no,
1: ai, va, molt bé.
0: Doncs escolta, aquí una estona agafem altres finalistes. Envieu-nos nom i ubicació al WhatsApp 628 06 05 13.

0: matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón, amb suc espremut. La gran diferència.
2: Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
3: Pel picant?
2: Què havia de ser, si no?
3: Però què va ser?
2: Apendicitis. Operat d'urgència.
3: Ostres.
2: Sort del RAC. En 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
4: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
5: Aquest Sant Joan, benvingut a la festa. A la Traca hi trobaràs tot el que necessites. Bombetes, bengales, lots i ofertes especials. Prepara la revetlla com toca i viu la nit més esperada de l'any amb la Traca. Troba la caseta que tens més a prop a latraca.cat.
6: Aquest estiu, la gran pregunta és...
7: Híbrid o elèctric?
6: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
8: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
9: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
10: Jo tinc al cap tota l'estona això.
11: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
12: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
13: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
14: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
15: Quina ratxa! Quants maig portes?
14: 150.
15: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiòdico.com.
16: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
17: Què?
16: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
17: Sense pagar?
16: Bé, ara no. El començarà a pagar després.
17: Ah, fem parlar. I ara, més. Gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances.
18: Citroën.
19: Finançant amb Estelantis Financial Services. Consulta Citroën.es.
20: Aquest Sant Joan, al Flash Matí, la revetlla pot petar fortíssim.
21: Aquesta setmana regalem lots de petards la Traca per viure una nit de Sant Joan explosiva.
20: Estigues atent a la frase que et direm. Memoritza-la bé i quan et truquem en directe, deixa-la anar.
21: Si la dius correctament, el lot de petards serà teu.
20: Petards, bateries, fonts, coets i molta varietat per passar una revetlla com cal. La Traca, el teu especialista en foc i diversió. Troba la caseta que tens més a prop a latraca.cat.
22: Andorra. Flash FM. 93.8.
23: Surs a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
24: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
25: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
24: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
25: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
24: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
26: Encetem nou concurs a flaixandorra.com.
0: aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs, de la marca Skechers. Unes sabates solidàries, ja que amb la venda del calçat d'aquesta col·lecció, Skechers fa una donació per salvar vides d'animals abandonats en refugis. Participa ara al nostre concurs a flyjandorra.com i suma't a la causa. Aconsegueix el teu calçat perfecte per aquest estiu amb les sabates Bobs de Skechers.
1: Concurs actiu a flyjandorra.com o al WhatsApp 34 64 64.
2: Flash FM Andorra, la ràdio dance leader, 93.8 FM.

0: Por un pendejo no se llora, es Manuel Turizo. Que ho deixa claríssim de nou, per si algú no li havia quedat clar. Som al Flash Matí. Deixem clar també quina és la frase que heu de dir quan us truquem avui.
1: Si el veí vols despertar, amb la traca hauràs de comptar.
0: De seguida truquem a una altra persona, aviam si som capaços ja per fi de regalar aquest lot de petards la traca. Atents i atentes.
2: Bon dia, flasheros!
3: Cada matí, l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero t'espavilen amb el Flash Matí.
4: Bon dia, Héctor i Gemma!
3: La teva dosi d'energia per aguantar tot el dia.
2: Adobe! Vinga, viva!
3: Millor que un cubell de cafè o l'alarma nuclear que tens per despertar-te. De 6 a 11, Flash Matí amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero. El despertador més potent de Catalunya només a...
5: Visca Flash FM!
3: Flash FM, Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 9. José Luis Rodríguez Zapatero va assegurar davant el jutge de l'Audiència Nacional que no va exercir cap influència en el rescat per part del govern espanyol de l'aerolínia Plus Ultra. Així ho revela l'àudio de la seva declaració filtrada als mitjans aquest dijous. Recordem que el jutge l'investiga per presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals i delicte fiscal per les joies decomissades al seu despatx. D'altra banda, Catalunya es posa en guàrdia per l'arribada de la primera onada de calor de l'any, que coincideix amb el tret de sortida de l'estiu aquest diumenge. I aquesta calorada preocupa i força els bombers de la Generalitat, que ja fa dies que avisen que aquest podria ser un dels pitjors estius pel que fa als incendis forestals. I Quevedo ha batut un rècord i farà el ple amb 8 concerts al Palau Sant Jordi el 2027. Mai fins ara un mateix artista havia aconseguit aquesta fita. Rosalia, que hi va actuar a l'abril, en va fer 4. El Canari ja va omplir el Sant Jordi en 2 nits del mes de setembre de l'any passat, però l'any vinent hi tornarà amb la gira del seu últim disc, El Baifo. Les entrades per a les primeres dates tant a Barcelona com a Madrid, que van sortir ahir a la venda, es van exaurir en escassos minuts. Els esports. El Barça va guanyar ahir el primer partit de la final de la Lliga ACB contra el València amb un resultat de 112-113 aconseguit a la pròrroga. I el Mundial de Futbol Mèxic és la primera selecció que es classifica matemàticament pels 700 de final després de guanyar per 1-0 Corea del Sud i es garanteix la primera plaça del grup A.
3: Sona el Megacrack. A Flash FM.
6: La que manda.

0: Amb Burra Boy, el megacrack de la setmana. Gemma Manzanero, bon dia.
1: Héctor Ortega, molt bon dia.
0: Som al Flash Matí. Hola, Cristina.
2: Bon dia.
1: Si el veí vols despertar...
2: Hola, m'escolteu?
0: Sí, Cristina, hola. I tu a nosaltres?
2: Ara sí, perdona, que no som avui a connectar.
1: Cristina, si el veí vols despertar...
2: Amb la traca hauràs de comptar.
0: Bravo! Bravo, ara sí, per fi, Cristina. Ets tu avui la guanyadora del lot de petards la traca. Per fi, eh? Bravo.
1: Bé.
0: Escolta, tu, des d'on escoltes Flash FM, Cristina?
2: Des de Vacarisses.
0: Vacarisses, olé. Doncs avui t'emportes un lot de petards la traca, varietat de colors i trons, vale? Una miqueta per tots els gustos, què et sembla?
2: Moltíssimes gràcies, súper.
1: Que bé.
2: Ja no tenia res pels nens ni per nosaltres, doncs mira, em va per tot.
0: Que guai. Ho celebrem, Cristina. La traca, gràcies. El teu especialista en foc i diversió. Escolta, no pensis que ara mateix t'agafarem les dades, d'acord?
2: Molt bé, gràcies.
1: A tu.
0: Adéu.
2: Adéu.
0: Podeu buscar la caseta que teniu més a prop a latraca.cat. D'aquesta manera nosaltres ens haguem nova hora del Flash Matí. Que sapigueu, però, que dilluns i dimarts de la setmana vinent tindrem més lots a la traca, eh?
1: Exacte.
0: Poca broma. Mike Towers, La Falda. Bon dia.
1: Bon dia.

Aquest és un dels cracs de la setmana, el Cano i el Justin Quiles, que han fet una de les cançons que més escoltareu aquest estiu, sens dubte, Olvidar-nos de tot. Som al Flash Matí, bon dia i bon divendres. 9:11 minuts, sona Ugel, Jamaica, bam, bam.

0: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Cultura Jove us ofereix
2: Òrbita Flash.
3: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Et recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Barcelona tens un munt de propostes teatrals per acabar el mes. Al Teatre Borràs hi pots veure La Promesa i el Maldà, El meu germà. També a partir del 25 de juny, a la Sala Atrium, acull Avi. Et trauré d'aquí, mentre que el Teatre Acadèmia s'hi representa la ruta. I si encara en vols més, al Teatre Eòlia hi arriba El Banquet. I al Teatre La Biblioteca hi podràs veure l'albada. A Terrassa, al Teatre Principal, el 25 de juny s'hi representa L'Últim Àtom. I la música també té protagonisme a Tiana, el 27 de juny, amb el Can Reon Festival. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
1: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
4: Hi ha dies bons i dies amb brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
5: Cansat de fer esport amb la música de sempre i amb la gent de sempre? Tranqui, tenim la solució. El 20 de juny, de 11:15 del matí a 12:15 del migdia, vine a fer exercici a l'espai que ha muntat Flash FM al Time Out Market, a la segona planta del Mare Magnum. Miquel González del control i Pol Cejas dirigint la masterclass seran el combo perfecte per posar-se en forma. Si vols venir, prepara les bambes, la tovallola i inscriu-te en el formulari que trobaràs a flashfm.cat. Activa el cos amb el Time Out Market i Flash FM.
6: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
7: Què?
6: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
7: Sense pagar?
6: Bé, ara no, el començarà a pagar després.
7: Ah, fem parlar. I ara, més. Gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances.
8: Citroën.
9: Finançada amb Stellantis Financial Services. Consulta citroen.es.
10: Vols avançar en la teva carrera? Ara és el moment. A la Universitat Autònoma de Barcelona hi trobaràs màsters i postgraus de més de 15 àmbits d'especialització, connectats al món professional i amb una forta projecció internacional. Amb pràctiques en empreses, modalitat presencial o online i programes 100% en anglès. Universitat Autònoma de Barcelona. Inscripcions obertes. Informa-te'n a uab.cat.
11: Visca'l. Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
12: Ep, esperes les notes de les Pau? Et preocupa no saber si arribaràs a la nota que necessites? Tranquil·litat, unes dècimes més o menys no et canviaran la vida, no definiran qui ets ni què vols ser. Hi ha molts camins per arribar al teu objectiu i tots són igual de vàlids. Agafa-t'ho amb calma, segur que ho aconseguiràs. Les Pau en Pau. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: Aquest Sant Joan, al Flash Matí, la revetlla pot petar fortíssim.
14: Aquesta setmana regalem lots de petards La Traca per viure una nit de Sant Joan explosiva.
13: Estigues atent a la frase que et direm. Memoritza-la bé i quan et truquem en directe, deixa-la anar.
14: Si la dius correctament, el lot de petards serà teu.
15: Petards, bateries, fonts, coets i molta varietat per passar una revetlla com cal. La Traca, el teu especialista en foc i diversió. Troba la caseta que tens més a prop a latraca.cat.
16: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
17: Andorra. Flash FM. 93.8.
18: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
19: Bon dia, doncs a hores d'ara, perquè fa el salt del trànsit, no hi ha cap incidència important a destacar. Per tant, es circula amb fluïdesa a tota la xarxa viària del Principat. I això és tot de moment, des del Centre Nacional del Trànsit.
20: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
21: Ràdio Flashback.
22: Andorra 96.0.
21: Ràdio Flashback.
22: Flashback.
23: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
24: Ah, no? I com us ho heu fet?
0: Ben fàcil, hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Espart de Guix. Mira, i escolta.
2: Ui, sí! No sento res!
3: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Espart de Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur... Millora casa teva o l'oficina amb Espart de Guix. 356-556.
23: Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
24: El dijous 25 de juny comença l'estiu a Nyos Park. Arriba l'opening de les Pool Parties 2026 amb Soraya Arnelas, cantant de música pop, i DJs com Lele, Joyce i Ángel de Andrés. De 5 de la tarda a 10 de la nit, música, menjar, sunsets i vibes que et faran desconnectar al màxim.
23: El millor afterwork de l'estiu t'espera a Nyos Park. Vine a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
25: Flash FM Andorra, 93.8. Flash FM.
26: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11.

0: Aquest és el Capo acompanyant a Manuel Turizo amb el Que Pecao de fa un parell de temporades. Sí, senyor. Ara mateix les 9 i 25 minuts. D'aquest divendres 19 de juny del 26 som al Flash Matí. Bon dia a tothom, perquè en definitiva no ens queda un altre, eh?
1: Bon dia a tothom, què tal?
0: No ens queda un altre que intentar animar el personal, espavilar tot el país, aquells i aquelles que ja esteu en marxa, aquells i aquelles que ara us esteu aquí doncs acabant de vestir, o acabeu de pujar al cotxe, o encès el motor i sona Flash FM. Grande, bravo!
1: Som-hi! A tope!
0: Recordeu, demà, si voleu fer esport, ràpidament, sapigueu que teniu el Miquel González al Time Out Market a Barcelona, a la segona planta del Mare Magnum, acompanyat del Pol Cejas.
1: Vale.
0: Que, si no m'equivoco, era un dels que estava en Operació Triunfo, també, no cantant, sinó com a coach o fent no sé què.
1: Ai, no em sona.
0: Penso que sí, eh?
1: No sé qui és.
0: Tot plegat serà, doncs, demà, a 11:15 del matí fins a 12:15 del migdia.
1: Molt bé.
0: Flash FM i Time Out Market us podeu apuntar, si voleu, a través del formulari que trobareu a flashfm.cat. Aviam, fins les 11 ens queden avui encara moltes coses per fer.
1: Sí.
0: La samarreta no l'hem regalat encara.
1: Oh, poc a poc.
0: Tenim abonaments pel share i, bueno, molta, moltíssima música, eh?
2: Dorm bé i desperta't millor amb el Flash Matí.
0: Blackout.

0: Mr. Bro.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, us parla Quim Barceló. El govern està preparant una línia d'ajuts amb l'objectiu d'acompanyar el procés de descongelació dels lloguers i protegir els col·lectius que puguin veure's més afectats. El cap de govern, Xavier Espot, va avançar ahir que la proposta es donarà a conèixer durant les pròximes setmanes. Durant el debat parlamentari d'ahir, a la sessió de Consell General, la ministra Conxita Marsol va defensar que el parc públic d'habitatge està preparat per absorbir una major demanda i va destacar una reducció del 20% de la inversió estrangera immobiliària durant els 5 primers mesos d'aquest 2026. En termes econòmics, l'economia del país ha mantingut el seu ritme de creixement durant el primer trimestre d'aquest any. Segons dades publicades per Estadística, el Producte Interior Brut ha augmentat un 3,3% respecte al mateix període de l'any anterior. En comparació amb el darrer trimestre del 2025, l'activitat econòmica també ha registrat una evolució positiva amb un increment del 0,7%. Parlar de la Guàrdia Civil Espanyola, que ha detingut a 3 persones a la duana de la Farga de Moles després de localitzar en el seu vehicle material presumptament sostret en establiments comercials d'Andorra la Vella. Segons la investigació, els objectes recuperats tindrien un valor superior als 7.700 euros. L'actuació es va dur a terme a finals del mes passat. Demà dissabte, el Parc Natural de la Vall de Sorteny serà l'escenari d'una jornada dedicada a la prevenció d'incendis forestals. La iniciativa està impulsada pel Departament de Protecció Civil i el Comú d'Ordino. Els treballs es concentraran en una zona propera al refugi de la Borda de Sorteny i consistiran en actuacions manuals sobre la vegetació per reduir el risc de propagació del foc. A la jornada hi han de participar una trentena llarga de persones entre voluntaris i personal comunal. Fem referència a la gossera i a gossos, que mantindrà de manera definitiva l'ampliació dels horaris d'obertura del Centre de Protecció Caní. La decisió s'ha pres després dels resultats de la prova pilot, que han permès incrementar el nombre de voluntaris i que ha contribuït a millorar les condicions dels animals allotjats al refugi. I l'Escac Club d'Andorra va celebrar ahir una nova trobada amb els seus associats per analitzar diferents qüestions vinculades al sector turístic. La directora de Turisme i Comerç, Cristel Molner, va ser la convidada al dinar col·loqui, on va exposar els projectes que impulsa actualment el departament, entre els quals destaca el desplegament de la nova llei del turisme. Durant el debat també es va posar l'accent en la voluntat d'apostar per un model basat en la qualitat i la sostenibilitat, així com en la necessitat de reforçar la formació dels professionals i retenir talent al sector.
3: Encetem nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs, de la marca Skechers. Unes sabates solidàries, ja que amb la venda del calçat d'aquesta col·lecció, Skechers fa una donació per salvar vides d'animals abandonats en refugis. Participa ara al nostre concurs a flashandorra.com i suma't a la causa. Aconsegueix el teu calçat perfecte per aquest estiu amb les sabates Bobs de Skechers.
4: Concurs actiu

0: Jo crec que ara ja sí que s'ha trobat, eh? 8 dates farà el tio a Barcelona el proper 2027, eh? Poca broma! En aquest cas, des de l'àlbum Donde Quiero Estar, Sin Senyal.
1: Flash! L'única alarma que sona a festa. Flash Matí.
0: 9:34 ara mateix. Bon dia. Pep, pep, pep.

0: Es diu Tu Bacín, Rels B, al Flash Matí d'aquest divendres. Bon dia a tothom, Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, què tal?
0: Jan Ponsa, bon dia, tio.
2: Bon dia, família.
0: A veure, avui tenim entradetes perquè aneu al Cher Festival, eh?
1: Sí.
0: De fet, són les últimes d'aquesta setmana perquè en portem ja 4 dobles. Avui en regalarem un altre d'aquests abonaments dobles.
1: Exacte.
0: Pel Cher Festival 24-25 de juliol, Parc del Fòrum de Barcelona, amb De La Fuente, Mike Towers, Omar Kurz, Lola Índigo, Juan Magán, J.C. Reyes...
1: Ai.
0: De luxe, eh?
1: Si voleu participar, envieu un WhatsApp al 628-06-0513 i digueu-nos què fareu aquest estiu, de vacances, el que sigui.
0: O treballeu, potser, no sé.
1: Sí.
0: Digueu la vostra, aviam, va.
3: Bon dia, Flash. Doncs mira, jo aquest estiu el plan que tinc és anar a totes les festes majors del poble del voltant.
0: Que bé.
3: Perquè porto tot l'any treballant per fora, així que aquest estiu...
0: Ja toca, eh?
3: Vull calma i poble. Bueno, calma no, avui he estat al poble. Vinga, una abraçada i a veure si em toquen les entrades.
0: Molt bé.
3: Doncs seria brutal, ja tinc el viatge fet. Vinga, gràcies. Adéu, bon dia.
0: A veure, una altra. Hola, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, flaixeros. Doncs jo aquest estiu faré treballar, perquè treballo en una empresa de seguretat i serveis. I a l'estiu és l'època que més curro tenim.
0: Ja m'imagino,
4: així que, de cara a setembre ja marxarem de viatget i desconnectar. Però de moment ja hem començat temporada, així que a tope.
0: A tope, sense parar, Es necessita molta seguretat últimament, també, com està el panorama,
5: Ai, buenos días, flaixeros. Pues después es que mañana me voy a Lanzarote. Esas son mis vacaciones de este verano. Muchas gracias. Chao. Ojalá que me toquen las entradas.
0: ¡Grande! Lanzarote, qué guapo, Tu vosaltres, doncs, podeu dir la vostra. On anireu de vacances aquest estiu? O què fareu si és que treballeu? També ens ho podeu explicar,
6: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: Els últims abonaments gratis pel Cher Festival d'aquesta setmana al Flash Matí. Jan Ponsa, hem de parlar una miqueta també del temps,
2: Sí, i tant que sí.
0: Avui què, el divendres?
2: Doncs mira, fa bastendres avui. Avui se'ns espera un dia molt assolellat a tot Catalunya, amb molt sol, sobretot al matí. A la tarda, algun núvol decoratiu al Pirineu de Lleida, però poca cosa més. En principi, se'ns espera un cap de setmana marcat amb molt de sol a tot Catalunya i temperatures que aniran pujant i molt, sobretot. A partir de diumenge començarà la primera onada de calor de la temporada i trobarem valors de més de 40 graus a punts de l'interior de Catalunya i de les comarques de l'oest.
1: O sigui, que això que estem vivint no és l'onada de calor, sinó l'onada de venir.
2: Res a veure amb el que ve, home. Encara pujaran 8 graus més les temperatures.
1: Ostres.
0: És broma, no?
2: No,
0: és broma.
2: No, aquí pujarà una bestialitat. Tu veus la línia del gràfic de la temperatura i, vaja, sembla això... No sé.
0: Temperatures ara mateix, Jan. Temperatures, va.
2: El Perelló, 25 graus. Seròs, el Segrià, 21. Vilanova de la Geltrú, 26,5. I Castellà de Nuc, 17.
0: Molt bé, Jan, fins dilluns. Bon cap de setmana.
1: Adéu.
0: Som al Flash Matí. Sona Muchacha.

0: Es diu Dos Amantes, és el so de la Tini, acompanyada d'Ulises Bueno. El flash matí d'aquest divendres a Flash FM, a l'emissora del ritme. Quins pianos! Final èpic d'aquesta cançó que ens fa arribar a 9:45 ara mateix d'aquest nou dia. Ja fa estona que hem posat en marxa i que culminarà per la Porta Gran, perquè avui és el dia de la quarta festa Flash FM Wrap-Up, saps? Aquestes preuniversitàries.
1: Sí, sí, tant, i tant.
0: Aquestes festes post-selectivitat pels estudiants que ja hagueu acabat, doncs, tot plegat i ja estigueu immersos en un estiu memorable.
1: Vale.
0: Bueno, la setmana passada vam fer les festes de Barcelona, Lleida i Tarragona,
1: i
0: el Vivisco de Molins de Rei, Vilova de Lleida, la Caixa Salou, i avui és el dia de la província de Girona.
1: Vaja!
0: Avui Sergi Domènech us espera al Be-Out de Platja d'Aro, la discoteca de referència de la Costa Brava.
1: Molt bé.
0: No podia faltar Flash FM allà i, evidentment, havíem d'enviar el DJ de DJs, Sergi Domènech. Avui mateix, 19 de juny, més festa, més espectacles, samarretes, moltes sorpreses, també amb InfoJobs, patrocinador oficial de les Flash FM Wrap-Up. InfoJobs, la teva primera feina és aquí.
2: Flash. Un matí de bojos. Ah! Un matí amb el Flash matí.
0: I un matí sempre millora si fem un viatge ràpid cap a...
3: PR, otra cosa.
0: Cap a PR.
1: Anem a Puerto Rico.
0: Cap a Puerto Rico, amb el Bad Bunny. Voy a llevarte pa PR. Bon dia a tothom.
1: Bon dia.

0: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: T'agrada argumentar, desenvolupar el pensament crític i entendre com funciona el món? Amb els graus en dret de la Universitat CEU Abat Oliva, avui estudiaràs programes internacionals i dominaràs les noves tecnologies del món jurídic. Demà se t'obrirà un futur ple d'oportunitats en un entorn global. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
2: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
3: Si estàs preparant Sant Joan, atent i atent a això, perquè a la traca, fins avui mateix, en productes seleccionats, la segona unitat surt per només un euro, eh? Per només un euro. Productes seleccionats, vale? Petards, bateries, fons, coets, hi ha de tot per petar-ho aquesta revetlla. Consulteu les condicions a la botiga i prepareu-vos per fer la grossa aquest Sant Joan amb la traca. A més, al Flash Matí estem regalant uns quants lots. Cada dia en teniu un. Avui ja hem regalat el lot d'aquest divendres, però la propera setmana, encara dilluns i dimarts, us regalarem més petards de la traca.
4: El dia que has aconseguit quadrar que pugueu quedar tots els amics, que semblava impossible que pogués passar, que fins i tot el que fa 2 anys que no ve ha vingut. Aquell dia que us ho passeu genial i semblava que no podia millorar, jugueu al Super 11 de l'11 i... imagina't que us toca 1 milió d'euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Super 11 de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Soy Juan Magán y junto a Oreo te traigo El Ritual, mi nuevo hit del verano.

0: Vacances, sol, aigua, hi pot haver res més divertit per la canalla?
1: Les joguines?
0: Sí, i perquè s'ho passin encara més bé, fins al 30 de juny totes tenen un 25% de regal al Corte Inglés.
1: Bicicletes, inflables, jocs d'aigua i sorra...
0: Totes les joguines, amb un 25% de regal perquè en compris més entre l'1 i el 30 de juny al Corte Inglés.
1: A la botiga web i app.
2: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
3: I ara estic amb això. La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
4: Aquest estiu arriba la 8a edició del Cher Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Kurs i De La Fuente. A més, De La Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Cher Festival. El festival de música urbana pels joves de Barcelona. El cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a cherfestival.org.
5: Flash FM, emissora oficial.
6: Aquest estiu, la gran pregunta és...
7: híbrid o elèctric?
6: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
8: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
9: Quina ratxa! Quants maig portes?
8: 150.
9: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la D.O. Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i el periòdico.com.
10: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
11: Del 18 al 20 de juny, Sonar 2026 estrena nova etapa a Fira Gran Via. Per primera vegada, tot en un mateix recinte, amb 6 escenaris i 14 hores de música non-stop. A l'aire lliure, Sonar Village by Estrella Damm portarà DJ sets i directes sobre la gespa. Sonar Park presentarà la nova generació de la música de Club Global. I Sonar Lab apostarà pel tecno contemporani i els sons UK. Sonar 2026, del 18 al 20 de juny, a Fira Gran Via. Flash FM, emissora oficial.
12: Andorra, Flash FM 93.8.
13: Les millors braves d'Andorra?
14: No vagis al Barra Mars.
13: Un bon bacallà al pil-pil.
14: No el demanis al Barra Mars.
13: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
14: Oblida tant del Barra Mars.
13: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
14: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
13: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
15: El diumenge 21 de juny torna l'Andorra Morabanc Clàssica, la cursa ciclista professional creada al país i amb recorregut íntegre dins del nostre territori.
16: 125 quilòmetres travessant les 7 parròquies i amb un desnivell positiu acumulat de 3.780 metres que hauran de superar els 20 equips ciclistes professionals que ens visitaran conjuntament amb la selecció nacional andorrana.
15: Festival l'Andorra Morabanc Clàssica, el diumenge 21 de juny, en punt de sortida des de la plaça del poble d'Andorra la Vella a partir de les 10 del matí. Podràs veure de prop els ídols del ciclisme amb presentació i control de signatures i l'arribada al coll de la botella de pal a partir de les 3 de la tarda. I enguany, novetats, amb cronoescalada i gimcana per als més petits. Tots els detalls a andorramorabancclàssica.com.
17: Organitzat per BSL Esports.
18: Amb el patrocini d'Andorra Turisme, Morabanc i els comuns d'Andorra la Vella i la Massana.
19: Hola, té en Ricard Riera. Falten segons pel final de la Copa d'Europa. Es fa lloc entre les defenses, busca tir, llança i dintre. L'entrat a l'últim segon.
20: De què et serveix ser el millor si no ho veu ningú? Fes-te veure amb Flash FM.
21: 86-22-88.
22: Departament comercial del grup Flash Andorra.
23: Som Flash FM. Marquem el ritme de la teva vida.
24: Estàs escoltant el Flash Matí. De 6 a 11. A Flash.

0: Tardos, Romeo Santos i Prince Royce a Flash FM. Som al Flash Matí. Aquesta tarda, a l'Interactua, en Domènec regala entrades per veure aquest artista en concert. Atents i atentes, vale?
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són les 10. José Luis Rodríguez Zapatero va assegurar davant el jutge de l'Audiència Nacional que no va exercir cap influència en el rescat per part del govern espanyol de l'aerolínia Plus Ultra. Així ho revela l'àudio de la seva declaració filtrat als mitjans aquest dijous. Recordem que el jutge l'investiga per presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals i delicte fiscal per les joies decomissades al seu despatx. D'altra banda, Catalunya es posa en guàrdia per l'arribada de la primera onada de calor de l'any, que coincideix amb el tret de sortida de l'estiu aquest diumenge. I aquesta calorada preocupa i força els bombers de la Generalitat, que ja fa dies que avisen que aquest podria ser un dels pitjors estius pel que fa als incendis forestals. De fet, els últims dies ja han treballat de valent en diferents incendis arreu del país. I Quevedo ha batut un rècord i farà ple amb 8 concerts al Palau Sant Jordi el 2027. Mai fins ara un mateix artista havia aconseguit aquesta fita. Rosalia, que hi va actuar a l'abril, en va fer 4. El Canari ja va omplir el Sant Jordi en 2 nits al mes de setembre de l'any passat, però l'any vinent hi tornarà amb la gira del seu últim disc, El Baifo. Les entrades per a les primeres dates, tant a Barcelona com a Madrid, es van exaurir en escassos minuts. Els esports. El Barça va guanyar ahir el primer partit de la final de la Lliga ACB contra el València, amb un resultat de 112-113 aconseguit a la pròrroga. I el Mundial de Futbol, Mèxic és la primera selecció que es classifica matemàticament pels 700 de final després de guanyar per 1-0 Corea del Sud, i es garanteix la primera plaça del grup A.
1: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
3: Flash.
1: Flash FM.
4: La que manda.

0: Es diu d'Elegidos. Jay Wheeler com a número 1 de la setmana i per segona consecutiva. Veurem demà què passa. Demà a la tarda sabeu que tenim la repassada de rigor del calibre 45 amb l'Edgar Manchado. Encara podeu votar per aquesta o per la vostra cançó preferida a flashfm.cat a l'apartat del calibre 45. Vinga, va. Aviam, són les 10 i 5 minuts, pràcticament. Gemma Manzanero, què tal?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega.
0: 19 de juny del 26. Aviam, l'actualitat segueix ben boja. Anem a repassar una d'aquestes notícies random.
1: Mira, hi ha una empresa xinesa que ha creat un vàter autònom.
0: Què vol dir això?
1: Un vàter que camina, que es mou.
0: Ah, vale.
1: Que utilitza intel·ligència artificial, que es diu Xiaoban. És caret, eh? Uns 11.000 euros.
0: Aviam. Però com funciona aquesta cosa?
1: Està pensat sobretot per aquelles persones que els costa moure's, etc. Doncs mira, aquest lavabo es desplaça fins la persona on tu estiguis, fins i tot al costat del llit, gràcies a sensors, sistemes per evitar obstacles, com un, saps, el ròtom que renta el terra?
0: Ah, sí, la rumba, tota la vida.
1: Ah, jo dic ròtom, és igual, la rumba de tota la vida. I després d'utilitzar-lo, es buida automàticament a la xarxa de casa i es neteja sola, ho fa tot sol.
0: Jo no ho entenc gaire bé, això. No m'acaba d'entrar al cap.
1: Doncs jo crec que és molt...
0: Tu fas allà un tros de caca d'aquells que portes una bona estona aguantant-te.
1: Suposo que llavors el lavabo torna al seu lloc d'origen i allà buida bé.
0: Es connecta, deixa anar tota la caca, literal, i torna a ser autònom.
1: I, a part, porta uns filtres especials perquè no faci mala olor.
0: Està molt bé.
1: És que són 11.000 pavos, eh? Però vull dir, i això a la Xina. Vull dir, fins que arribi aquí. Però és que allà estan molt avançats.
0: Bueno, és un bon invent que potser d'aquí a 10 anys arriba aquí, no?
1: T'estàs pixant... Saps el típic pipí de matinada que et fa mandra aixecar-te?
0: No, això és per la gent que té problemes de mobilitat.
1: I per la gent que té molta pasta, també.
0: Bueno, ja pels vagos aquests que teniu diners, també, vale.
1: També, escolta.
0: A vosaltres. És millor sortir pixat i cagat de casa, que ho sapigueu.
1: A què?
0: Si encara esteu a temps, eh? Ho dic perquè, si no, com us agafi el cotxe, l'apretó no podreu fer-hi res, eh?
1: Heu de fer caca a la feina, sempre ho diem.
0: Per favor. Flash Matí. Experts en despertar zombis. Aviam, va, i experts en Quevedo. És el nostre nou déu. És el Quevedo.
1: Ah, sí?
0: Li recem a Quevedo. Amb la nova línia, el Golpito. Mami,

festes Flash FM perquè podeu escollir vosaltres mateixos a quin punt de Catalunya viure la millor revetlla, vale? Una d'elles, a Vilaseca, us espera Jaume Rius, Sergi Domènech i que us parla l'Héctor Ortega a partir doncs, de la mitjanit, d'acord? A la plaça de Sant Joan de Vilaseca per les festes del barri de la Plana. El proper 23 de juny, revetlla de Sant Joan amb Flash FM a Vilaseca. No us la perdeu, aquesta festassa, per favor, eh? Viatgem ràpidament cap a Puerto Rico perquè sona Clarence.

0: matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Ei, Marta, què tal? Sóc el Josep, el profe de l'autoescola. Escolta, sé que teníem pràctica agendada per abans de l'examen, el 19 de juliol, però no la podrem fer. M'han tocat entrades per anar a veure Romeo Santos a París i, clar, la culpa és de Flash FM, que, a més, inclouen hotel i vols. A veure, tenint en compte les pràctiques que havies fet fins ara, hauria suspès l'examen igualment. I l'estiu és bona època per anar en bici. En fi, ja parlarem. Adéu.
2: Si tu també vols anar a París a veure Romeo Santos, escolta cada tarda l'Interactua i demana una cançó al 628-060513 per entrar en el sorteig. Divendres anunciarem qui s'emporta les entrades. Participa i no hi ha excuses. Romeo Santos t'espera gràcies a Flash FM. Patrocinat per Parklic, l'app per reservar pàrquing allà on vagis. Troba el teu lloc en Parklic.
3: Bé, i què voleu fer aquests dies?
4: Anar a una piscina caribenya.
5: Dormir en un hotel del Far West.
6: Volar a llums d'un drac.
3: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
7: Els Mossos d'Esquadra són amb tu per fer que la convivència sigui una realitat. I són per escoltar, per acompanyar, per cuidar, per protegir, per actuar. Són amb tu, amb tothom, i aviat en seran molts i moltes més. Convocatòria oberta amb 1.587 noves places. Presenta la teva sol·licitud fins al dia 22 de juny a mossos.gencat.cat. Mossos.gencat.cat. Molt més que una feina.
8: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
9: Bon dia!
10: En aquesta casa sempre tens les portes obertes. Perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
9: Tranquils, que no ens avorrirem.
10: La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3Cat. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
11: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
12: Cansat de fer esport amb la música de sempre i amb la gent de sempre?
13: Tranqui, tenim la solució. El 20 de juny, de 11:15 del matí a 12:15 del migdia, vine a fer exercici a l'espai que ha muntat Flash FM al Time Out Market, a la segona planta del Mare Magnum. Miquel González del control i Pol Cejas dirigint la masterclass seran el combo perfecte per posar-se en forma. Si vols venir, prepara les bambes, la tovallola i inscriu-te en el formulari que trobaràs a flashfm.cat. Activa el cos amb el Time Out Market i Flash FM.
14: Soy Juan Magán y junto a Oreo te traigo El Ritual, mi nuevo hit del verano.

0: un 8.
1: Aquest estiu, l'experiència es viu a Únic. Viatja al cor d'Eivissa amb Eivissa Experience. Descobreix la Terrassa, el nou espai per gaudir de les tardes amb còctels d'autor. Estrena l'estiu a Pure, una nit bohèmia, elegant i salvatge a la disco. I deixa't sorprendre per la nova carta de cocteleria. Gastronomia, música, festa i emoció. Descobreix tota la programació a unicandorra.com. Únic. Un estiu per recordar.
2: Surs a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
3: Encamp està de festa. Del 19 al 22 de juny arriba la Festa del Poble, amb més de 40 activitats per a totes les edats. Música en directe, esports, gastronomia, espectacles infantils i molta diversió. Vine a gaudir de l'espectacle This is Michael, dedicat a Michael Jackson, i dels concerts de Suu, Triquell i Buós. De les activitats populars com l'Encamp de Gresca, el Crash Car i el Fest Tapa. Consulta tota la programació a comuencamp.ad. I recorda, fem que l'espai de festa sigui un espai segur per a tothom.
4: Les prèvies del cap de setmana són Territori Maxi Flash. La sessió dels divendres i els dissabtes que et prepara per la festa o te la munta on vulguis.

0: Maxi Flash. Només a Flash FM.
1: Andorra 93.8.
2: Flash FM.
0: El despertador que mana és el Flash Matí. Amb Héctor Ortega.

0: És el Manuel Turizo amb la seva bachata. Jo crec que és la cançó que més ha sonat al llarg de la història d'aquest artista, Flash FM, sens dubte. Eh?
1: Jo també estic d'acord.
0: La bachata. Bon dia a tothom. Gemma Manzanero.
1: Bon dia, Héctor Ortega.
0: 2:15 ara mateix d'aquest divendres. Escolta, 19 de juny, un dia perfecte, ideal per seguir regalant-vos abonaments dobles pel Share Festival.
1: Som-hi!
0: Share Festival, Parc del Fòrum de Barcelona, 24-25 de juliol. Flash FM, emissora oficial de l'esdeveniment que acull artistes com Lola Índigo, Juan Magán, Omar Kurz, Mike Towers, De La Fuente, J.C. Reyes, etc, etc.
1: Si voleu participar, envieu un WhatsApp al 628-06-0513 i digueu-nos què teniu pensat fer aquest estiu.
0: Puja, puja, fòlica. Hey! Repassem alguna resposta.
2: Bon dia,
0: aviam.
2: Flasheros.
1: Hola.
2: La Montse d'Hospitalet, que ha parat de córrer per parlar amb vosaltres.
0: Oh, quin plaer.
2: Què faré? Bueno, jo ja estic de vacances.
1: Ah.
2: Al matí entrenar, que és el que estic fent, després platxeta, una miqueta de turisme, descansar i anar al concert de les entrades que em regalareu.
0: Vaja, vaja.
2: Moltes gràcies, que tingueu un bon divendres i un bon cap de setmana.
1: Que espavilada, eh?
0: Hosti, que bé, Montse, que bé. Bueno, està guai, de vacances, fer una mica d'esport és senyal que ets una tia molt saludable, eh?
1: Amb molta disciplina, sí, senyor.
3: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
4: Sí, esplai. Jo aquest estiu el que faré és quedar-me a casa amb les nenes, anar a la platja, a la piscina municipal i de Barcelona i fer turisme per Barcelona, sobretot. Diem cada any, però aquest any complirem.
0: Molt bé, turisme per Barcelona. Doncs la cartera ben agafada a la butxaca, eh? I prepareu bitllets perquè com vulguis fer un cafè a 6 euros, xaval.
1: Mare de Déu, quin hate, no?
0: No, no, però tot guai, tot molt guai.
1: La realitat,
0: sí. Però està al Parc del Fòrum, està a Barcelona, i al Share Festival també, en aquest cas,
1: d'acord? També, sí, sí.
0: Què fareu vosaltres aquest estiu? Quin pla teniu? Si és que aneu de vacances, si és que us quedeu a casa perquè heu de treballar, o el que sigui, 628-06-0513. Mentre participeu, nosaltres seguim repartint ritme del bo.
3: Flash! L'única alarma que sona a festa. Flash Matí.

0: Aquesta és la cançó del Farruko, de Gracie i de Steve Aoki, anomenada Ja pa què. L'escolteu al Flash Matí, a Flash FM, escalfant motors per la jornada, podríem dir també, esportiva de demà, perquè demà dissabte, al matí, a 11:15, comença la jornada, diguéssim, d'esports del Time Out Market a la segona planta del Mare Magnum amb Flash FM. Miquel González i Pol Cejas estaran, doncs, fent el combo perfecte per posar-te en forma demà, si encara, doncs, tu estàs pensant i creus que hi vols anar. Prepara les bambes, la tovallola i inscriu-te en el formulari que trobaràs a flashfm.cat. Time Out Market i Flash FM. Demà és el dia. Flash!
1: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
0: I això continua amb el BL, la plena.

0: El Flash Matí.
1: Jan, abans de res, sintonia dramàtica per fer-ho tot
2: més... Han rajat del Jan Ponsa.
3: Bon dia, Flash.
2: Hola.
3: Aquest és un missatge per en Jan. Jan, ahir et vaig veure els stories de l'Instagram del Flash Matí. I, ostres, mira que ets guapo, eh?
2: Oh!
4: L'acaben de començar a seguir una tia Insta, potser és ella.
5: Epa.
0: Flash Matí, de dilluns a divendres de 6 a 11 amb Víctor Ortega i Gemma Manzanero.
6: Vacances, sol, aigua, hi pot haver res més divertit per la canalla?
7: Les joguines?
6: Sí, i perquè s'ho passin encara més bé, fins al 30 de juny totes tenen un 25% de regal al Corte Inglés.
7: Bicicletes, inflables, jocs d'aigua i sorra.
6: Totes les joguines, amb un 25% de regal perquè en compris més entre l'1 i el 30 de juny al Corte Inglés.
7: A la botiga web i app.
8: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
9: Jo no puc treure'm del cap això. La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
10: Vols avançar en la teva carrera? Ara és el moment. A la Universitat Autònoma de Barcelona hi trobaràs màsters i postgraus de més de 15 àmbits d'especialització, connectats al món professional i amb una forta projecció internacional. Amb pràctiques en empreses, modalitat presencial o online i programes 100% en anglès. Universitat Autònoma de Barcelona. Inscripcions obertes. Informa-te'n a uab.cat.
4: Avui hem regalat l'últim lot de la traca d'aquesta setmana perquè us estem fent més fàcil la preparació per la revetlla del Sant Joan d'aquest 2026. Però, ho hem dit abans, però si no estàveu escoltant la ràdio i tampoc heu pogut guanyar un d'aquests lots de petards. La traca, la propera setmana, dilluns i dimarts, encara podreu fer-ho, encara podreu seguir participant en aquest concurs que s'allarga fins al dia de Sant Joan. Lots de petards, la traca, petards, bateries, fons, coets i molta varietat per passar una revetlla com cal amb la traca, el teu especialista en foc i diversió. Troba la caseta que tens més a prop a latraca.cat.
11: Aquest estiu arriba la 8a edició del Xer Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi de la Fuente, a més, De La Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Xer Festival, el festival de música urbana pels joves de Barcelona, el cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
0: Flash FM, emissora oficial.
12: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
13: Quina ratxa! Quants maig portes?
12: 150.
13: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i al periòdico.com.
14: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
15: Encetem nou concurs a flashandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs, de la marca Skechers. Unes sabates solidàries, ja que amb la venda del calçat d'aquesta col·lecció, Skechers fa una donació per salvar vides d'animals abandonats en refugis. Participa ara al nostre concurs a flashandorra.com i suma't a la causa. Aconsegueix el teu calçat perfecte per aquest estiu amb les sabates Bobs de Skechers.

0: cansar.
1: Qui diu que el cap de setmana és per descansar?
2: Miquel González et farà saltar, córrer, ballar i, sobretot, activar-te per encarar el dia amb energia.
3: Flash Running!
2: Posa't en forma amb el Flash Running. Cada dissabte i cada diumenge de 8 a 9 del matí.
3: Flash Running!
2: Flash Running, la sessió més en forma de Flash FM.
1: Amb Miquel González.
2: Si una cançó és immortal, és un hit.

0: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Que sí, molt filtre i molt fustoreig, però no em segueixes a Instagram. Què esperes? Flash Andorra a les xarxes socials.
1: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash.

d'aquest divendres 19 de juny. Bueno, escolteu, Flash FM, evidentment, la del ritme, saps què vull dir? No parem, i en aquesta recta final ens hem adonat una cosa, i és que encara no hem regalat avui la samarreta oficial del programa Por la Mañana Café, Por la Tarde Ron. Per tant, un parell de cançons i obrim línies del telèfon de directe.

0: Si te quieres divertir, cap a Nueva York. Som al Flash Matí i amb aquesta cançó avui tanquem aquestes 5 hores de show, des de les 6, com sempre, i fins les 11. Però ens havíem deixat una cosa importantíssima, eh?
1: La samarreta exclusiva del Flash Matí per la mañana café, per la tarde rock.
0: Truqueu, va, truqueu.
2: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: La persona que entri primera en antena s'emporta de una, de gratis, per la cara, la nova samarreta del Flash Matí. Hola.
1: Ai, ui, ai, doncs ai,
0: aquesta
1: ai,
0: persona
1: ai.
0: No ho serà, evidentment. Va, una altra. Hola.
3: Hola.
0: Hola, ai. Què tal, com et dius?
3: Glòria.
1: Glòria.
0: Glòria, des d'on truques?
3: Des de Lleida.
0: Tu ja tens una samarreta, Glòria, podria ser, eh?
3: La
1: de abans. La samarreta antiga.
3: Sí.
0: Claudia Cifuentes, bon dia.
4: Ai, hola, bon dia.
0: Atraco, li donem la samarreta a la Glòria o no?
4: La tenia o no la tenia?
3: Sí, tant,
0: té l'antiga, la, li donem la nova.
4: Llavors sí que serveix, perquè la nova no.
0: Bueno, doncs pues vinga, te l'emporta. Vinga! Bravo, enhorabona. Ole.
1: Bravo.
0: Clar, tu tenies marcat el telèfon ja des de fa estona, suposo, no?
3: Sí. Ai. Es que es muy complicado, comunicar con vosotros.
1: Bueno, escolta, hi ha molta gent que la vol.
0: Escolta'm una cosa, doncs no pengis que tornarem a agafar les dades. Escolta, necessito per això que li deixis anar per aquí unes paraules a tota l'audiència perquè tingui un bon cap de setmana. És feina teva, va, digue-ho.
3: Pues deseo que tengáis un buen fin de semana y a disfrutar mucho de la calor.
0: Olé! Doncs vinga, així marxem de cap de setmana. Fins dilluns, adeu-siau!
1: Adeu, adeu!
2: Flash FM. Són les 11.

0: Let's go. La Shakira. This is Flash FM. La Shakira i el Burna Boy, que és ella qui torna a posar peu al Mundial després d'uns quants anys, eh? El 2010 arribàvem al Waka Waka i aquest és el Dai Dai, cançó del Mundial. Són les 11 i 3 minuts, bon dia, va, que ens despertem amb ganes.
1: En directe, a Flash FM, Claudia Cifuentes.
0: Són les 11 i 3 minuts, ja pràcticament les portes de cap de setmana. Ens quedem perquè amb Karol i Justin Quiles, bon dia.

tangana que ens porten aquesta aquí que es diu Droga. Després de la batxateta catalana, que a mi m'agrada dir-li. Aquesta d'aquí també és com una mena de batxata, salsa, però mira, d'acord trencat absolut. Més tard tindrem Rússia, en Raúl Alejandro o Bele, que deus aquí amb nosaltres.

0: poder del ritme.
1: Ei, Marta, què tal? Sóc el Josep, el profe de l'autoescola. Escolta, sé que teníem pràctica agendada per abans de l'examen, el 19 de juliol, però no la podrem fer. M'han tocat entrades per anar a veure Romeo Santos a París i, clar, la culpa és de Flash FM, que, a més, inclouen hotel i vols. A veure, tenint en compte les pràctiques que havies fet fins ara, hauria suspès l'examen igualment. I l'estiu és bona època per anar en bici. En fi, ja parlarem. Adéu.
2: Si tu també vols anar a París a veure Romeo Santos, escolta cada tarda l'Interactua i demana una cançó al 628-060513 per entrar en el sorteig. Divendres anunciarem qui s'emporta les entrades. Participa i no hi ha excuses. Romeo Santos t'espera gràcies a Flash FM. Patrocinat per Parklink, l'app per reservar pàrquing allà on vagis. Troba el teu lloc en Park.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
3: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica, es viu.
4: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny, on recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic, on perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
5: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
6: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
5: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
7: Encetem nou concurs a flaixandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs, de la marca Skechers. Unes sabates solidàries, ja que amb la venda del calçat d'aquesta col·lecció, Skechers fa una donació per salvar vides d'animals abandonats en refugis. Participa ara al nostre concurs a flaixandorra.com i suma't a la causa. Aconsegueix el teu calçat perfecte per aquest estiu amb les sabates Bobs de Skechers.
8: Concurs actiu a Flaixandorra.com.

a ISA, RVCV i Kremlin. Tots tres amb aquest èxit que primer ens arribava a través de les xarxes i finalment aquí, a la ràdio. I ens anem amb Bad Bunny, que ens explica una història que no pot oblidar. De fet, un ball. El ball inolvidable.

Tú te pensaste que tú me

En aquests aquí s'hi veuen involucrats uns quants, però el que sí que tenim clar i segur és que això d'aquí és un exitàs. El remix de Relació, on arribem a tenir la veu de la Rosalía, que sempre és un gustazo escoltar-la fent reggaeton, ja que ja fa un quant temps que ha evolucionat cap a altres gèneres. Ens quedem per aquí amb una batxateta, de fet, la batxata d'aquesta temporada, Romeo Santos i Prince Royce, amb aquesta que es diu Dardos.

Sebastián Yatra, Turizo i Bele. Amb aquesta que es diu El Vagabundo. Escolteu, és època de festivals i hi ha una aquí a Barcelona que és espectacular. Aquest estiu arriba a la 8a edició de Short Festival amb els artistes més forts del moment. Des de Mike Towers, que escoltem per aquí de fons, a Omar Cuz i De La Fuente, que això és interessant perquè habitualment no sol fer gaires concerts. A més, també tenim De La Rose, RVFV i molts més. 24 i 25 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona, el Short Festival, el festival de música urbana pels joves de Barcelona, amb un cartell molt potent. 24 i 25 de juliol. Queden molt poques entrades, que avisa la nostra traïdora. Aconsegueix la teva a sharefestival.org. Flash FM, com sempre, emissora oficial del ritme. 24 i 25 de juliol, Short Festival al Parc del Fòrum de Barcelona. Va, que ens movem cap a una altra cosa. A veure què tenim per aquí. Say my name. Mira, Mau Dice amb aquest Maladie.

Bueno, quina exita és aquest, 2018. Tenim per aquí a la Noel i el TKG69, duo polèmic, però en això de fer cançons, la veritat és que en el seu moment estaven al top dels tops. I ens quedem amb el productor Hugel, aquest aquí és el seu jamaican més conegut com a Bam Bam, que ens arriba als últims minuts de l'hora de la...

0: Jay Wheeler, amb aquesta que es diu De Lejitos. This is Flash FM. Aquesta aquí és una cançó de desamor total. Això et fa mal al coret. Però bueno, que no passa res, que estem a divendres i el mood el tenim a dalt. I amb aquesta cançó iniciem una hora, però no us preocupeu que després canviem de mood. Abans, però sí, va, em presento.
1: Flash. En directe a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
0: Doncs sí, i queda menys d'una setmana perquè iniciï l'estiu. De fet, tenim unes quantes festes de Sant Joan ja planificades, que després us explico. Ens quedem amb Marcuz.

que és aquí, és la fórmula de l'èxit. A la VVL i a la producció Ovion de Drums, que donen com a resultat, mira, aquest tema tan estiuenc que es diu Mi Refe. Ens movem cap aquí, cap a casa, perquè ens anem amb Flash Ice Cream i 30 UFAM, que ens presenten pràcticament un himne que molts de nosaltres ens porta a la infància. Es diu Dorayaki.

0: poder del ritme.
1: Aquest Sant Joan, al Flaix Matí, la revetlla pot petar fortíssim.
2: Aquesta setmana regalem lots de petards la traca per viure una nit de Sant Joan explosiva.
1: Estigues atent a la frase que et direm. Memoritza-la bé i quan et truquem en directe, deixa-la anar.
2: Si la dius correctament, el lot de petards serà teu.
3: Petards, bateries, fonts, coets i molta varietat per passar una revetlla com cal. La traca, el teu especialista en foc i diversió. Troba la caseta que tens més a prop a latraca.cat.
4: Andorra. Flash FM 93.8.
5: El 20 i 21 de juny, la Massana es converteix en l'epicentre del ciclisme al país. Torna Landbike. Viu el festival ciclista més destacat a Andorra. Proves ciclistes per a tots els nivells. I al Prat Gran de la Massana, zona d'exposició, activitats per a tota la família, test gratuït de bicicletes i molt més per conèixer les últimes novetats en el món del ciclisme. El 20 i 21 de juny t'esperem a la segona edició de Landbike a la Massana, organitzat per Oci en Desport.
6: Reobre el Centre Cultural Lauradià i del 25 al 30 de juny t'espera una programació que no et voldràs perdre. Maria del Mar Bonet en concert, el musical familiar El Fil Invisible, la dansa urbana de Brodes Bros, les habaneres de les Anxovetes, sessions de DJ, instal·lacions immersives i espectacle de llum, vídeo i música a la façana del centre. I per cloure la inauguració, la gravació en directe del QUOM Podcast amb el pilot de MotoGP Pedro Acosta. Del 25 al 30 de juny al Centre Cultural Lauradià. Consulta tota la programació a santjulià.net i reserva o compra les entrades a santjulià.ad/entrades. Obrim el futur a la cultura. Vine a celebrar-ho.
7: I si de gran vol estudiar a Harvard? I si el seu somni és crear una empresa? I si això no fos només un somni, sinó un pla? I si planificar el futur fos emocionant?
8: Morabanc presenta Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i tracem el camí perquè avancis amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 o a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur comença avui. Morabanc, tens un banc.
9: En Camp està de festa. Del 19 al 22 de juny arriba la Festa del Poble, amb més de 40 activitats per a totes les edats. Música en directe, esports, gastronomia, espectacles infantils i molta diversió. Vine a gaudir de l'espectacle This is Michael, dedicat a Michael Jackson, i dels concerts de Suu, Triquet i Buós. De les activitats populars com l'Encamp de Gresca, el Crash Car i el Fest Tapa. Consulta tota la programació a comuencamp.ad. I recorda, fem que l'espai de festa sigui un espai segur per a tothom.
10: Surts a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
11: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
12: La música que t'agrada sona...
13: Flash.
12: Flash FM.

0: llista llarga de referències que fa Quevedo a la seva terra, a les Illes. En aquest cas ho fa a la illa La Graciosa i ho fa molt ben acompanyat d'Elvis Crespo.
1: Te veo la graciosa.
0: Amb aquest èxit que s'incluïa dintre de l'àlbum El Baifó. I mantenint temàtica illes, ens quedem per aquí amb Relsby, amb el seu Tupacín, artista mallorquí.

0: Ya tú sabes que me, ya tú sabes que hey.
1: Floyd Menor i Cris MJ amb aquest èxit que el que feia és va repuntar la carrera de Floyd Menor, que per cert el seu nom es diu així perquè va iniciar la seva carrera musical sent menor d'edat. És el torn de Quevedo, que té ganes de festa.

cançó que realment té un missatge potent amb aquest David tirant-me fotos. Doncs mira, ens va venir, ens incita i ens fa reflexionar sobre la importància d'estar present amb la nostra gent i valorar, doncs mira, els moments que compartim. De fet, a la següent cançó va de tot el contrari. Farruko i Gracie que parlen de tallar relacions, que es diu Ja pa què.

Pareíto de divendres. Mozart la para i Justin Quiles amb aquesta 2018 que es diu Mujeres. I ens anem amb Hugh Gelal, el productor, que després de seu Jamaican ens arriba amb aquest Moving to the Sun.

0: This is Flash FM.
1: I aquesta era la Shakira amb la cançó del Mundial d'enguany, edició 2026. El 2010 teníem el Waka Waka i aquest any tenim el Dai Dai, que comparteix amb el Burna Boy. Cançó que serveix per inaugurar la nova hora és la 1 i 3 minuts.
2: En directe a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
1: Sí, sí, ens quedem amb Quevedo.

des de Badalona, el talent de Juan Magán. Flash. 4 de juny de 1978. Aquest aquí és el Juan Magán, eh? Talent d'aquí, de casa, amb el seu Mal de Amores, que ens portava el 2013. Bueno, i ens anem cap a Puerto Rico. Aquest aquí és EO.

0: poder del ritme.
1: Ei, Marta, què tal? Sóc el Josep, el profe de l'autoescola. Escolta, sé que teníem pràctica agendada per abans de l'examen, el 19 de juliol, però no la podrem fer. M'han tocat entrades per anar a veure Romeo Santos a París i, clar, la culpa és de Flash FM, que, a més, inclouen hotel i vols. A veure, tenint en compte les pràctiques que havies fet fins ara, hauria suspès l'examen igualment. I l'estiu és bona època per anar en bici. En fi, ja parlarem. Adéu.
2: Si tu també vols anar a París a veure Romeo Santos, escolta cada tarda l'Interactua i demana una cançó al 628-060513 per entrar en el sorteig. Divendres anunciarem qui s'emporta les entrades. Participa i no hi ha excuses. Romeo Santos t'espera gràcies a Flash FM. Patrocinat per Parklic, l'app per reservar pàrquing allà on vagis. Troba el teu lloc en Parklic.
3: Aquest estiu arriba la 8a edició del Cher Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi de la Fuente. A més, Davey, De La Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Cher Festival.

0: 8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Ser inconformista és atrevir-se a pensar. És no seguir sempre el camí marcat. Fer-se preguntes, buscar noves idees, mirar més lluny. Perquè les persones que canvien les coses són les que s'atreveixen a fer-ho d'una altra manera. Ser inconformista no és anar contra tot. És tenir l'actitud de voler anar més enllà. Universitat d'Andorra. Actitud inconformista. Futur prometedor. Inscripcions obertes a uda.ad.
3: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
4: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
5: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
4: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I, si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
6: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
7: Ah, no? I com us ho heu fet?
6: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Espart de Guix. Mira, i escolta.
7: Ui, sí! No sento res.
8: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Espart de Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Espart de Guix. 356-556.
9: Encetem nou concurs a flaixandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs, de la marca Skechers. Unes sabates solidàries, ja que amb la venda del calçat d'aquesta col·lecció, Skechers fa una donació per salvar vides d'animals abandonats en refugis. Participa ara al nostre concurs a flaixandorra.com i suma't a la causa. Aconsegueix el teu calçat perfecte per aquest estiu amb les sabates Bobs de Skechers.
10: Concurs actiu a flaixandorra.com o al WhatsApp 34 64 64.
11: 24 hores de ritme. Escoltes Flaix FM Andorra.
12: Flaix FM.
11: Connecta't amb nosaltres. El 93.

Doncs mira, calor és la que farà aquest cap de setmana, que pugen les temperatures així de manera generalitzada. Una de les primeres oles de calor d'aquest estiu. Bueno, doncs l'aguantem com podem, amb bon ritme i bona actitud, que farem. Amb Flash FM sempre sintonitzada, això segur. Cano i Justin Quiles. Amb aquest Olvidarnos de Todo. I ens anem amb un altre duo, Omar Kut i Ñengo Flow, que ens porten algo diferent. És una mica més com de reggaeton de la old school. Sí, em dóna aquesta sensació. Amb l'autotune aquí al principi, ficat a full. M'encanta. Ens porta a principis de 2010. Aquest aquí es diu Forever Tu Cantel.

Dona gust veure algú tan il·lusionat. Aquesta aquí és la Karol G, amb el seu Si antes te hubiera conocido, que va sortir fa dues temporades enrere, dos estius enrere, que va ser la cançó de l'estiu. La veritat és que ja té un molt bon recorregut. És molt graciós, em recorda com els meus amics o les meves amigues quan estan molt il·lusionats amb algú. Ai, què hagués passat si abans hagués conegut? Mira, no ho sabem. El que sí que sabem és que ha donat com a resultat un èxit. Igual que aquest, Bizarrap, vida de Yankee, amb la sessió número 0.

El 2015, el duo de Cousins, més conegut com a Plan B, és que estaven en la seva època prime absoluta, amb cançons com aquesta, tot un espectacle. Ens anem amb Aïssa, RVFV i Kremli. Ens porten el seu...

conjuntet, que estic segura que començarà a ser de màniga curta, perquè aquest cap de setmana es ve calor, caloreta i de la bona, eh? Temperatures molt boges, així que aprofito per recordar-vos que bebeu molta aigua, hidratació sobretot. Hidratació i tenir sintonitzat Flash FM. Això és el que us farà portar aquesta ola de calor una miqueta millor. Ens quedem per aquí amb Young Sister i Gremlin, aquest aquí és el culo.

0: Ritme.
1: Let the rhythm hit him.
0: Flash FM.
2: Alcanza el pa. Once.

Bueno, crec que no ha quedat clar qui canta, no? Aquest és el Bad Bunny Baby, molt ben acompanyat de l'Arcàngel. Aquesta aquí es diu La Jumpa i ens arriba el 2023. Èxits amb majúscules. I ens quedem per aquí amb el Manuel Turizo. Vinga, recta final de l'hora de la una. Es diu Por un pendejo no se llora. I aquesta vull que la canteu ben fort.

0: Flash FM, Flash informatiu. Flash.
1: Són les dues, us parla Quim Barceló. La Caixa Andorrana de Seguretat Social ja ha constituït el seu nou Consell d'Administració després de les eleccions. La renovació no comporta canvis en les principals responsabilitats de governança. Marc Galabert continua president del Consell d'Administració, mentre que Jordi Cinca es mantindrà al capdavant de la Comissió Gestora dels Fons de Reserva de Jubilació. Parlem de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i també del conseller de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, Xavier Vila, que han presidit la primera reunió del nou grup de treball de política lingüística entre Andorra i Catalunya. La trobada, celebrada en camp, ha servit per posar en marxa un espai de coordinació estable amb l'objectiu de desenvolupar iniciatives conjuntes relacionades amb la promoció i el coneixement de la llengua catalana. En dues parts han destacat la voluntat de compartir experiències i afrontar de manera conjunta els reptes en aquest àmbit. Destacar que el desplegament del Pla Nacional per la Infància i l'Adolescència 2022-26 continua avançant. Segons dades facilitades per govern, s'han completat 17 de les 42 accions previstes. Aquesta xifra representa prop del 41%. A més, 24 mesures es troben actualment en execució i només una continua pendent d'iniciar-se. Destacar que els banders han sancionat la propietària dels dos llebrers implicats en la mort d'una ovella a Segudet. L'expedient contempla una multa de 300 euros per cadascun dels animals que circulaven deslligats. A més, els gossos han estat catalogats com a potencialment perillosos, fet que obligarà a la propietària a portar-los amb morrió i corretja curta. I Andorra afronta un cap de setmana marcat per temperatures elevades arran de l'arribada d'una massa d'aire càlid acompanyada de pols en suspensió. Segons les previsions meteorològiques, el pic de l'episodi es podria assolir diumenge amb valors de fins a 34 graus a Andorra la Vella. La calitja continuarà sent present i no s'esperen precipitacions significatives durant els pròxims dies.

0: Flash FM a Andorra, 93.8. Flash
1: FM. Surs a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
2: El diumenge 21 de juny torna l'Andorra Morabanc Clàssica, la cursa ciclista professional creada al país i amb recorregut íntegre dins del nostre territori.
3: 125 quilòmetres travessant les 7 parròquies i amb un desnivell positiu acumulat de 3.780 metres que hauran de superar els 20 equips ciclistes professionals que ens visitaran conjuntament amb la selecció nacional andorrana.
2: Fes teva l'Andorra Morabanc Clàssica el diumenge 21 de juny en punt de sortida des de la plaça del poble d'Andorra la Vella a partir de les 10 del matí. Podràs veure de prop els ídols del ciclisme amb presentació i control de signatures i l'arribada al coll de la botella de pal a partir de les 3 de la tarda. I enguany, novetats, amb cronoescalada i gimcana per als més petits. Tots els detalls a andorramorabancclàssica.com.
4: Organitzat per DSL Esports.
5: Amb el patrocini d'Andorra Turisme, Morabanc i els comuns d'Andorra la Vella i la Massana.
6: En Camp està de festa. Del 19 al 22 de juny arriba la Festa del Poble, amb més de 40 activitats per a totes les edats. Música en directe, esports, gastronomia, espectacles infantils i molta diversió. Vine a gaudir de l'espectacle This is Michael, dedicat a Michael Jackson, i dels concerts de Suu, Triquell i Buós. De les activitats populars com l'Encamp de Gresca, el Crash Car i el Fest Tapa. Consulta tota la programació a comuencamp.ad. I recorda, fem que l'espai de festa sigui un espai segur per a tothom.
7: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
0: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

Ella mateixa es diu la flaquita que te gusta i tant que ens encanta. Ve molt ben acompanyada de Sebastián Yatra amb aquesta cançó que ens parla sobre... voler parlar amb algú a les dues de la matinada i jo us dono un consell, no és la millor opció, la veritat. Que com diu, com deia la meva àvia, la noche confunde. Ens quedem per aquí amb Claren, amb aquesta cançó que es diu Love. Més tard tindrem a RVFV, Omar Montes, Rau Alejandro, Bizarrap, Bani, Karol G, Becky G, bueno, tot el que us encanta. Quedeu-vos aquí.

Cançó que té un nom que és gaire fàcil d'esbrinar. El Baby Hello. A la veu, Rau Alejandro, a la producció Bizarrap, que es passen per aquí a saludar-nos a l'antena. Ens anem amb Omar Cuf.

Aquella d'allà es deia Mami, de les dues G's, Becky G i Karol G. Us vinc a explicar una cosa que a mi habitualment em suposa un drama, que és aparcar. Imagineu-vos que aneu cap a l'aeroport, cap al centre o cap a una estació i comença el drama. Volta amunt, volta avall, i jo on aparco? A veure, si no estic trobant lloc. Doncs mira, tranquil i tranquil·la, no et tornis boig aparcant, perquè amb ParkClick pots reservar parking des de l'app allà on vagis. És senzill. A més, t'estalvies donant moltes voltes, perquè arribes molt més tranquil o tranquil·la i a sobre reservar amb antelació probablement el que et farà és que et surti molt més barat. Sí, sí, t'estalvies diners i a més donar moltes voltes i arribar a temps. Ciutat, aeroport o estació, obre ParkClick, busca parking i deixa el cotxe controlat abans de sortir de casa. Això d'aquí sí que és un planazo. I t'estalvies, doncs mira, haver-te de menjar el cap allà on estiguis. Juan Magán i Omar Montes, ens quedem amb aquesta elevació de l'any 2026. Han aconseguit tornar-la a col·locar al top de les llistes, tornar a fer un comeback espectacular.

Últims minuts de l'hora de les dues, de fet, pràcticament les 3 de la tarda. I ens quedem amb Dimitri Vegas Like Mike, que pujant, ens fa pujant els BPMs, la revolució. Ens quedem amunt, ben amunt, amb aquesta aquí que es diu Machina Time, i és una mena de versió de la mitiquíssima Atlantis de principis del 2000.

0: This is Flash FM. I aquesta aquí és la Shakira, molt ben acompanyada del Burna Boy, amb aquesta cançó que és la cançó del Mundial d'enguany, edició 2026, que es diu Dai Dai. En res, Romeo Santos i Prince Royce, abans però, em presento.
1: Flash. En directe, a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
0: Doncs sí. Programa edició divendres en les portes del cap de setmana que agafem amb ganes. Això sí, cuidador, perquè ja has avisat d'una ola de calor, una ola de calor que s'ha de vigilar, eh? Tothom ben hidratats i amb Flash FM

0: Daddy Yankee y Ozuna.
1: Ozuna.
0: El negrito ojos claros. Amb aquesta mitiquíssima, la Rumbe Corazones, que ens portaven al 2017. És el torn de J.C. Reyes, que es passa per aquí, a l'antena, amb el seu èxit, que es diu Loquita. Loquita.

0: 93.8.
1: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu.
2: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
3: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
4: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
3: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
5: Encetem nou concurs a flaixandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs, de la marca Skechers. Unes sabates solidàries, ja que amb la venda del calçat d'aquesta col·lecció, Skechers fa una donació per salvar vides d'animals abandonats en refugis. Participa ara al nostre concurs a flaixandorra.com i suma't a la causa. Aconsegueix el teu calçat perfecte per aquest estiu amb les sabates Bobs de Skechers.
6: Concurs actiu a Flaixandorra.com.

Mecano i Justin Quiles. Amb aquesta aquí que es diu Olvidar-nos de tot, a mi personalment m'encanta, em posa de molt bon humor. I és el torn de Quevedo. Aquesta era la cançó que treia i amb aquesta anunciava el nou CD, el Baifo. Es diu Ni Borracho.

se pasa rico soltera. La Shakira ho té ben clar. Amb un èxit que, mira, que ens diu que està superbé sola. Que li encanta. I Bad Bunny ens porta a PR.

Nick i Jam, amb aquest èxit que recuperem avui, repasquem a l'antena directament des de 2014. Aïsa, RVFV i Kremli, tots tres amb aquest motxatxa.

Sempre és un plaer posar aquesta aquí a l'antena. Justin Bieber i Nicki Minaj. Un duo espectacularment bo que, sens dubte, ens porta al 2012, l'any en el que es va estrenar, però el Biebercella ens va fer tornar a caure

Era una de les cançons dels enamorats de l'any 2021. Xarxes estava inundada d'aquesta cançó plena de parelles. Raúl Alejandro va crear l'himne de l'amor d'aquell any, eh? M'encanta. Estem arribant a la recta final de l'hora de les 3. Ens quedem amb Forever Tu Cantel. I aprofito per acomiadar-me.

0: casa tothom la ràdio que escoltes. Flash FM, ets dels nostres. Flash FM, són les 4.
1: Què tal, família? Com esteu?
0: Des d'ara i fins a les 8 del vespre, Sergi Domènech pren el control de Flash FM amb una única missió. Fer sonar el que tu li demanis. Comença l'Interactua.
1: Una tarda més a Flash FM, ho fem amb el baile inolvidable.
2: Pensaba que contigo iba a envejecer.

0: Aquesta és la música de Bad Bunny i un dels temes que no calen ni presentar, més rellevants, més representatius d'aquest feix de noves cançons. Es diu El Baile Inolvidable, es mereix aquest aplaudiment, aquesta ovació de luxe i gala, que a més engega una nova entrega del programa de peticions i dedicatòries de Flash FM al llarg d'aquesta tarda, del concretament divendres, dia 19 de juny, i a les portes, ara sí que sí, de forma oficial, d'aquest nou estiu 2026, que crec, si no m'equivoco, que començarà diumenge. I que ho farà, a més, amb una onada de calor ja d'entrada, eh? Per què hem d'esperar? Vull dir, anem per feina, que és tardiu a ploure. Bueno, ploure, precisament, no seria el cas, ni molt menys. Molt bé, és la Cifuentes qui marxa. Salutacions d'en Domena. Podeu fer ús del WhatsApp com cada tarda per demanar, dedicar i apuntar-vos al concurs que avui precisament es resoldrà entre tots els finalistes, inclòs el que trobem d'avui per anar a veure Romeo Santos a París. El dia 19 de juliol, concretament, amb allotjament i vols inclosos. Avui trucarem, anunciarem, comunicarem, en definitiva, l'afortunat o afortunada qui pot anar buscant-se companyia per anar a gaudir d'aquesta experiència Made in Flash FM amb Romeo Santos.
1: Hola, Sergi Domènech, quería saludar a Carlos, mi hijo.
0: Carlos.
1: Y me interesaría muchísimo que me tocara el sorteo del concierto de Romeo Santos.
0: Ya lo creo.
1: Para ir con él y compartir una actividad. Quería dedicarle la canción de Dardos. Gracias.
0: A ti. T'apuntem, evidentment, i et desitgem tota la sort del món. Que vagi molt bé. Romeo Santos, l'homenatjat aquesta setmana amb Prince Royce.

0: Chu.
1: Hola.
2: Hola, Sergi, bona tarda. Soc la Noelia. M'agradaria que posessis la cançó de Coco, de l'Omar Kurt.
3: Yes.
2: I sobretot participar a les entrades de París, ¿vale? I gràcies per... Bueno, per tot el que feu a Flash FM, perquè m'alegreu la tarda, el
3: moltes
2: dia
3: gràcies,
2: i tot.
3: Moltes gràcies.
2: Visca Flash FM.
3: I la seva audiència, la que et trobes. Moltes gràcies. Les seves paraules, que sempre van bé, evidentment, Aquí estem donant-ho tot, més faltaria, per tots i cadascun de vosaltres i per aquesta pasta ingent que ens paguen a final de mes. Bona tarda, flaixeros, i m'agradaria que posessis la cançó Una en un milió i apuntar-me pel sorteig de les entrades per Romeo Santos. Diu, estaria superbé. També que a les festes Flaix FM regaléssiu ventalls de merchandising, que fa molta falta. Salut, Ramona, és qui signa. Bueno, prenem bona nota de la teva petició. A les festes Flaix FM ja hi som nosaltres, que regalem alegria, companyia i diversió. Però si vols ventalls també es pot proposar, no hi ha cap de problema. Alexis i Fido van ser protagonistes d'aquesta cançó fa uns quants anys, que recuperem a través d'aquest missatge. Apunto per aquí. A veure, moltes peticions, és que és un no per això, Ventalls per l'audiència.

0: escoltes l'Interactua.
1: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
2: Jo no puc treure'm del cap això.
3: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
4: Aquest estiu, la gran pregunta és...
5: híbrid o elèctric?
4: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
6: Amb aquest test de taques de tinta, avaluaré la seva personalitat. Digui'm, què veu?
7: La portada del meu disc favorit, una entrada per un festival, la portada d'abans... oh, signada!
8: La música fa que un dia sigui millor. 20% de descompte en dos o més discs del 18 al 21 de juny a la botiga web i app El Corte Inglés.
9: Vols avançar en la teva carrera? Ara és el moment. A la Universitat Autònoma de Barcelona hi trobaràs màsters i postgraus de més de 15 àmbits d'especialització, connectats al món professional i amb una forta projecció internacional. Amb pràctiques en empreses, modalitat presencial o online i programes 100% en anglès. Universitat Autònoma de Barcelona. Inscripcions obertes. Informa-te'n a uab.cat.
10: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
11: Si vols viure el Mediterrània Festival, aconsegueix l'entrada abans que... bye, bye, no en quedi cap. L'1 d'agost, Rosa s'omplirà d'estrelles. Mike Towers, J.C. Reyes, Winson, Baswell, Pastis i l'energia de Masia amb els seus DJs residents. 14 hores de música i 4 escenaris. Mediterrània Festival, l'1 d'agost a Roses. Què esperes? Entrades disponibles a mediterraniafestival.es. Flash FM, emissora oficial. Andorra. Flash FM. 93.8.
12: I si de gran vol estudiar a Harvard? I si el seu somni és crear una empresa? I si això no fos només un somni, sinó un pla? I si planificar el futur fos emocionant?
13: Morabanc presenta Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i tracem el camí perquè avancis amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 o a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur comença avui. Morabanc, tens un banc.
14: Aquest estiu, l'experiència es viu a Únic. Viatja al cor d'Eivissa amb Ibiza Experience. Descobreix la Terrassa, el nou espai per gaudir de les tardes amb còctels d'autor. Estrena l'estiu a Pure, una nit bohèmia, elegant i salvatge a la disco. I deixa't sorprendre per la nova carta de cocteleria. Gastronomia, música, festa i emoció. Descobreix tota la programació a unicandorra.com. Únic. Un estiu per recordar.
15: Surts a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
16: Encamp està de festa. Del 19 al 22 de juny arriba la Festa del Poble, amb més de 40 activitats per a totes les edats. Música en directe, esports, gastronomia, espectacles infantils i molta diversió. Vine a gaudir de l'espectacle This is Michael, dedicat a Michael Jackson, i dels concerts de Suu, Triquell i Buós. De les activitats populars com l'Encamp de Gresca, el Crash Car i el Fest Tapa. Consulta tota la programació a comuencamp.ad. I recorda, fem que l'espai de festa sigui un espai segur per a tothom.
17: Reobre el Centre Cultural Lauradià i del 25 al 30 de juny t'espera una programació que no et voldràs perdre. Maria del Mar Bonet en concert, el musical familiar El Fil Invisible, la dansa urbana de Brodes Bros, les habaneres de les anxovetes, sessions de DJ, instal·lacions immersives i espectacle de llum, vídeo i música a la façana del centre. I per cloure la inauguració, la gravació en directe del QUOM Podcast amb el pilot de MotoGP Pedro Acosta. Del 25 al 30 de juny al Centre Cultural Lauradià. Consulta tota la programació a Sant Julià.ad i reserva o compra les entrades a santjulià.ad/entrades. Obrim el futur a la cultura. Vine a celebrar-ho.
18: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament Comercial del Grup Flaix Andorra. Et volem conèixer.

0: molt bona cançoneta per fer-se una aquesta mateixa nit a l'última wrap-up que tenim prevista aquesta temporada i que et farà passar pel Discotecot Viau de Platja d'Aro. Aquesta mateixa nit engeguem pràcticament de forma oficial l'estiu i deixem enrere les classes i els estudis, eh? És allò que tant us agrada. I que també tocava ja, per cert.
1: Hola, Sergi, bona tarda. Mira, soc l'Anna, Sant Fruitós. A ver si me puedes poner alguna canción de Cano.
0: Sí.
1: Y dedicársela a mis niños, que los tengo cada uno a una punta del país y los echo de menos.
0: Vaya, bueno.
1: Y nada, pues eso. Y participar en todo lo que sea.
0: Molt bé.
1: Gracias, bona tarda.
0: Gràcies a tu. Estem regalant, avui busquem l'últim finalista per fer el concurs final, les entrades per anar a veure Romeo Santos a París amb vols i allotjament. I encara no ho he anunciat, però d'aquí una estona posarem en marxa també el concurs Afterbite per regalar-vos aquest lot d'Afterbite i Repelbite que us posarem a casa per combatre aquest estiu els mosquits. Hola, Sergi, soy Maika des de Lloret. Pots posar-me la cançó La Villa? Diu, puc entrar en el sorteig de les entrades per Romeo Santos? Bon divendres. Diu, vamos, que nos vamos a por el fin de todos los flasheros. Diu, ready.

0: Saque a bailar a la morocha.
1: Que se muere de cara.
0: Pasos prohibidos con la morocha.
2: Hola, Sergi, volía para a París.
3: Al Romeo Santo.
2: A París.
0: Muy
2: bien. Yo no volía, pero ella vol.
0: Ah, amigo.
2: A ver si pueden participar y se esponsan la morocha.
0: Claro que sí. Participeu, evidentment, com a possibles finalistes d'avui i guanyadors del concurs. A qüestió d'hores ho podreu saber. I aquí teníeu a la morotxa, evidentment. Molt bona, Sergi. Què tal? Soc en Lucas, des d'Andorra. Vull participar en sorteig de Romeo Santos i com a cançó m'agradaria que posessis qualsevol cançó d'Anuel. Sisplau, abraços i petons per tots. Igualment, de tornada.

0: 1, 2, 3, let go.
1: Jay Balvin, man, the business. Sky, rompiendo el bajo. Mostly.
2: Dedica una cançó a la persona que més estimes. Dedica-te-la a tu mateix. Inter

0: Bona tarda, Sergi Domènech. Diu, m'agradaria que posessis La Marina està morena. Apunta'm pel sorteig de les entrades. Moltíssimes gràcies, sóc en David. David, gràcies, apuntadíssim. Moltíssima sort al concurs que al llarg d'aquesta setmana està sent protagonista de la nostra antena, del nostre show, per anar a París a veure Romeo Santos el 19 de juliol, amb vols i hotel pagats i dues entrades per veure el concert en companyia de qui tu vulguis. Escolta, l'interactua, sé que ja ho fas. Demana qualsevol cançó al 628-060513 per entrar al sorteig demanant i dedicant la cançó que et vinguin gustigant. No cal que sigui de Romeo Santos, perquè hi ha qui pensa que dona més punts, això, però no. És qüestió de sort, bàsicament. Avui trucarem a l'afortunada participa, no hi ha excuses. Romeo Santos t'espera gràcies a Flash FM, patrocinat per Parklink, l'app per reservar pàrquing allà on vagis de la ciutat. Troba llocs sempre que vulguis amb Parklink. Qui més tenim per aquí, va?
1: Hola, Flasheros. ¿Podéis poner la canción de Mujeriego, de Ryan Castro? Para cambiar un poquito, que siempre os piden las mismas, tío.
0: No, no te creas.
1: Venga, gracias. Que vaya bien.
0: Eso es lo que parece. Ladies and gentlemen, con ustedes, Ryan Castro and Son. Agarren a su pareja y prepárense.

0: Muy buena, ¿eh? Quevedo y Crespo y aquesta cançó que es diu La Graciosa. Gracioses estan les nits de Sant Joan, concretament les de la Torre de Claramunt, on hi tindrem presència amb l'Edgar Manchado i amb Miquel González a partir de les 2 de la matinada al recinte Torre Esport. O a la Revetlla de Sant Joan, les festes del barri de la Plana, a Vilaseca, amb qui us parla Sergi Domènech, Héctor Ortega i Jaume Riu, en aquest cas a partir de les 12. A la plaça de Sant Joan, de Vilaseca. Hem massa brossa, sempre, evidentment, allà us esperem. I a l'Aquàrium de Barcelona estan celebrant l'amor, però no només el romàntic. Amor per compartir una experiència, amor per l'oceà i amor pels taurons. Shark Lovers, una manera diferent de viure a l'Aquàrium i descobrir de prop el fascinant món marí. El nou Aquàrium de Barcelona, has de veure i viure Shark Lovers. Com hi arrenca el Lopeta, va?
1: Ei, bona tarda, Domena. Aquells divendres, i els divendres són de bailoteo. Avui vull demanar la cançó de Fireball.
0: Fireball.
1: Del Pitbull.
0: Fireball.
1: A tots els flasheros i flasheres. Adeu.
0: Adeu. Qui cantava ara, John Ryan, col·laborant estretament amb Pitbull l'any 2014. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Romeo. Com fan pujar la temperatura aquests dos, eh? Romeo.
1: Jo seria participant al concurs del Romeo Santos i de pas que em posis una cançó aquí. Moltes gràcies.
0: Del Romeo Santos i de la Karol G, concretament. I aquest Por si volvemos. Oi, oi, oi. Que coses, que coses. Por si volvemos al Viau. Doncs mira, sí, aquesta mateixa nit, l'última wrap-up. Us esperem a Platja d'Aro a partir de la mitjanit amb tot el team del discotecot per excel·lència de la Costa Brava. Uau. Va, 628-06-05-13. Ritmet sempre a la carta. Hola, la.
2: Hola, Sergi, soc Mon. A veure si em pots posar la cançó de Todo de Ti, de Rau Alejandro. I entrarà al sorteig de les entrades. A veure si em toquen.
0: Sí.
2: I me'n vaig aquesta setmaneta que m'ha fet de la casa, la massa de feliç.
0: Oi que sí.
2: És una abraçada.
0: Igualment, un molt bon pla, insuperable. Alejandro 2021. Rau.

0: Escoltes l'Interactua.
1: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
2: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
3: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
4: Jo tinc al cap tota l'estona això.
5: La superseguretat de Movistar per assegurar d'armes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar d'armes. Tecnologia per protegir millor.
6: Aquest estiu arriba la 8a edició del Cher Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi i De La Fuente. A més, De La Rose, RVFV i En Bloc i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Cher Festival, el festival de música urbana pels joves.

0: emissora oficial.
1: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
2: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
3: Maria, els tens?
4: Oh, fa un any que els preparo.
3: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
4: Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
3: O sigui, ja bufo.
4: Bufa! Bufa!
5: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Cansat de fer esport amb la música de sempre i amb la gent de sempre? Tranqui, tenim la solució. El 20 de juny, de 11:15 a.m. a 12:45 p.m, vine a fer exercici a l'espai que ha muntat Flaix FM al Time Out Market, a la segona planta del Mare Magnum. Miquel González al control i Pol Cejas dirigint la masterclass seran el combo perfecte per posar-se en forma. Si vols venir, prepara les bambes, la tovallola i inscriu-te en el formulari que trobaràs a flaixfm.cat. Activa el cos amb el Time Out Market i Flaix FM.
0: Andorra. Flaix FM. 93.8.
8: Ser inconformista és atrevir-se a pensar. És no seguir sempre el camí marcat. Fer-se preguntes, buscar noves idees, mirar més lluny. Perquè les persones que canvien les coses són les que s'atreveixen a fer-ho d'una altra manera. Ser inconformista no és anar contra tot. És tenir l'actitud de voler anar més enllà. Universitat d'Andorra. Actitud inconformista. Futur prometedor. Inscripcions obertes a UDA.ad.
9: El diumenge 21 de juny torna l'Andorra Morabanc Clàssica, la cursa ciclista professional creada al país i amb recorregut íntegre dins del nostre territori.
10: 125 quilòmetres travessant les 7 parròquies i amb un desnivell positiu acumulat de 3.780 metres que hauran de superar els 20 equips ciclistes professionals que ens visitaran conjuntament amb la selecció nacional andorrana.
9: Fes teva l'Andorra Morabanc Clàssica el diumenge 21 de juny en punt de sortida des de la plaça del poble d'Andorra la Vella a partir de les 10 del matí. Podràs veure de prop els ídols del ciclisme, amb presentació i control de signatures, i l'arribada al coll de la Botella de Pal a partir de les 3 de la tarda. I enguany, novetats, amb cronoescalada i gimcana per als més petits. Tots els detalls a andorramorabancclàssica.com.
8: Organitzat per DSL Esports.
10: Amb el patrocini d'Andorra Turisme, Morabanc i els comuns d'Andorra la Vella i la Massana.
11: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
12: Ah, no? I com us ho heu fet?
11: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Esparta Guix. Mira, i escolta.
12: Ui, sí! No sento res.
9: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Esparta Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356 556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Esparta Guix. 356 556.
13: Encetem nou concurs a flaixandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs, de la marca Skechers. Unes sabates solidàries, ja que amb la venda del calçat d'aquesta col·lecció, Skechers fa una donació per salvar vides d'animals abandonats en refugis. Participa ara al nostre concurs a flaixandorra.com i suma't a la causa. Aconsegueix el teu calçat perfecte per aquest estiu amb les sabates Bobs de Skechers.
14: Concurs actiu a flaixandorra.com o al WhatsApp 34 64 64.
15: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flaix. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flaix Andorra. Et volem conèixer.
0: El nostre so és únic.
14: Flaix.

0: aquesta.
1: Bona tarda, jefe d'equipo.
2: Hola.
1: Va, que ja estamos a viernes.
2: Oi, va.
1: Va, última oportunitat per veure si ens toca l'entrada aquesta per anar a París. Posa'm avui la d'Aitana, superestrella, por favor.
2: Molt bé.
1: Va, bon cap de setmana.
2: Igualment, home, que vagi bé. Bé, estem aproximadament un parell d'hores de fer la trucada, en aquest cas, d'entre els missatges finalistes de tota la setmana, inclús el d'avui, que otorgarà aquest premi que aneu buscant amb tanta intensitat. I de seguida us explico també l'altra proposta que tinc aquesta tarda per vosaltres, l'Afterbeat, eh? La pregunta de rigor i el tros de regal també que ens proporcionen, que té a veure amb els mosquits i les picades, eh? També crec que us interessa i que és un habitual de l'interactiu i que coneixeu perfectament, ho sabem.
3: Hola, hola, Sergi, què tal? Mira, m'agradaria que em posessis alguna batxateta, m'és igual de qui sigui. La de Ateo, la de la batxata, la del Prince Royce, m'és igual, la que vulguis. Vale. Així per entrar en modo fin de setmana.
2: Entra en
3: i
2: matèria.
3: Res, aprofitar l'última oportunitat que tenim de la setmana per entrar al sorteig del Romeo i res, desitjar-vos bon fin de a tothom.
2: Igualment. Adéu, adéu, Tangana i Peluso, Peluso i Tangana. Mm.

0: Quina rim per què va?
1: Molt bona tarda, Sergi. Jo volia demanar-te alguna de Ñengo Flow, d'aquestes que poses últimament, i dedicar-se-la a la meva amiga Sara, per què no? Que ens agrada molt aquest artista.
0: Està molt bé.
1: I aviam si... per participar en el sorteig de les entrades de Romeo Santos, que si em toquessin també aniria amb ella.
0: Clar que sí.
1: Un petó, aquí del divendres.
0: Amb la teva amiga, un pla sense fissures. Bueno, un molt bon pla, evidentment, per compartir. Amb la millor, probablement, companyia que pugui haver-hi. Que vagi molt bé. 6-2-8-0-6-0-5-13. Estem ja pràcticament a les portes de les 6 de la tarda.
2: Hola, podríeu posar la cançó de Titi m'ho pregunto?
0: Sí.
2: A veure si així acabem d'animar una mica la tarda i voldria participar en les entrades de Romeo Santos, a veure si ens toca alguna cosa de Flash i Fame alguna vegada.
0: A veure...
2: Gràcies.
0: Sort, adéu.
3: Ei, Titi me pregunto si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda, Titi me pregunto si tengo muchas novias. Muchas novias.

0: sola. Apaga la yunca, el meu DJ controla.
1: Flash FM.

0: personatge en qüestió ho està patant amb aquest tema que sona a Flash FM i que posa en marxa una altra hora de ritme. Això es diu Maladí, Maladí. Ens és familiar, és tot un èxit, no descobrirem per res i sona tantes vegades com vosaltres desitgeu al 628-06-013. Parlant de WhatsApp, esperem el vostre, eh? Perquè parlarem d'experiències gastronòmiques pels mosquits i mirar d'evitar-los, evidentment. Eh? Amb Repelvite, sempre. L'interactuar, atenció. Sortegem un pack amb Repelvite per evitar picades. I Afterbite, per si estic amb mala sort i t'han picat. Per participar, demana i dedica la cançó que vulguis i respon correctament a la següent pregunta. Atenció. On posen els ous als mosquits? Possibilitat A, a la sorra, B, a l'aigua acumulada o C, a les flors. On posen els ous als mosquits, eh? I la resposta correcta, al 628-06-013. En joc, aquest pack d'Afterbite i Repelvite, molt complet, que us posem, a més, a casa directament amb el seu corresponent repartidor.
1: Què tal? A veure si em podeu ficar alguna cançó de Quevedo, jo que sé, Colúmbia mateix, massa guai, i a veure si puc entrar al sorteig aquest del Romeo Santos,
0: que
1: aquest xicot és molt fan,
0: molt,
1: i
0: molt.
1: Ens hem casat fa un mes just, bueno, una miqueta més, i m'encantaria aconseguir aquestes entrades, seria un bon regal.
0: Molt bé,
1: a veure si, a bona tarda.
0: Colúmbia, 23, Quevedo.
2: Estudiar en Colombia, la isla sin nada que hacer. El año

0: sensual Karol G, aquesta cançó.
1: Hola, bona tarda, flasheros. Mira, jo us demanaria una cançó de la Karol G o de la Bad Girl. I res, que tingueu bona tarda i participar a les entrades del concert.
0: Clar que sí, home.
1: Vinga, bona tarda, gràcies.
0: Aproximadament una hora per fer sorteig entre tots els finalistes i trucar al guanyador o guanyadora. Una molt bona cançó, evidentment, per fer sonar aquesta mateixa nit al Vial de Platja d'Aro, on tenim l'última festassa prevista, wrap-up de Flash FM, la de la Costa Brava, a l'Albiol. A rebentar, seguríssim, i amb moltes ganes.
2: Sergi, bona tarda.
0: Yo.
2: A veure si em pots posar la del de, telèfon, de Héctor el Father.
0: Ojo, Héctor el Father.
2: I també per entrar al sorteig de les entrades de Romeo Santos.
0: Molt bé, molt bé.
2: A veure si hi ha sort.
0: I tant.
2: Va, merci, maco.
0: Adéu.

0: Escoltes l'Interactua. Escoltes l'Interactua.
1: Ei, Marta, què tal? Sóc el Josep, el profe de l'autoescola. Escolta, sé que teníem pràctica agendada per abans de l'examen, el 19 de juliol, però no la podrem fer. M'han tocat entrades per anar a veure Romeo Santos a París i, clar, la culpa és de Flash FM, que, a més, inclouen hotel i vols. A veure, tenint en compte les pràctiques que havies fet fins ara, hauria suspès l'examen igualment. I l'estiu és bona època per anar en bici. En fi, ja parlarem. Adéu.
2: Si tu també vols anar a París a veure Romeo Santos, escolta cada tarda l'Interactua i demana una cançó al 628 060513 per entrar en el sorteig. Divendres anunciarem qui s'emporta les entrades. Participa i no hi ha excuses. Romeo Santos t'espera gràcies a Flash FM. Patrocinat per Parklic, l'app per reservar pàrquing allà on vagis. Troba el teu lloc en Parklic.
3: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
4: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
5: Carinyo, ja sóc a casa.
6: Hola, Reietó. Has picat molts humans?
5: Doncs no. S'han comprat Repel Vite Aroma Fresh i s'ha complicat.
7: Nou Repel Vite Aroma Fresh. El repel·lent de mosquits amb aroma fresca de cotó i eficàcia aprovada fins a 8 hores. I descobreix també tota la gamma Repel Vite. Repel Vite Aroma Fresh. Protecció que fa bona olor.
8: Quan arriba Sant Joan, qui encén la nit és Tracaman, el teu especialista en foc i diversió. A la Traca hi trobaràs de tot, bombetes, bengales, slots i ofertes per portar la festa al límit. I en productes seleccionats, la segona unitat per un euro. Troba la caseta que tens més a prop a latraca.cat.
9: Instruccions per a superar qualsevol cosa. Inspira. Agafa el teu últim vinil. Expira. Posa-la al tocadiscs. Inspira. Col·loca l'agulla amb cura. Expira. Apuja el volum. Inspira. I clica play.
10: La música fa que un dia sigui millor. 20% de descompte en dos o més discs del 18 al 21 de juny a la botiga web i app El Corte Inglés.
11: Vols avançar en la teva carrera? Ara és el moment. A la Universitat Autònoma de Barcelona hi trobaràs màsters i postgraus de més de 15 àmbits d'especialització, connectats al món professional i amb una forta projecció internacional. Amb pràctiques en empreses, modalitat presencial o online i programes 100% en anglès. Universitat Autònoma de Barcelona. Inscripcions obertes. Informa-te'n a uab.cat.
12: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
13: I ara estic amb això. La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat, perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
14: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
15: Gaudeixes d'un dia perfecte amb la teva parella. Aneu a dinar, feu una passejada, reps un missatge que la reunió de veïns de 3 hores a la qual et feia mandra anar es cancela. Aneu a comprar al centre i jugueu a Mi Dia de l'11 i imagina't que us toquen 3.000 euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Mi Dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: Andorra. Flash FM 93.8.
18: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu.
19: Tornen les visites al camí hidroelèctric d'Angolastès. Descobreix la Casa dels Guardes, l'emblemàtic funicular, el recorregut per l'interior de la presa que t'endinsa en la història i les curiositats que envolten el llac d'Angolastès. Vine a descobrir-lo i emporta't un munt d'anècdotes. Les visites es fan els dissabtes a les 11 del matí. Fes la teva reserva a fedacultura@feda.ad o al 739-111.
20: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny, on recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic, on perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
21: El diumenge 21 de juny torna l'Andorra Morabanc Clàssica, la cursa ciclista professional creada al país i amb recorregut íntegre dins del nostre territori.
22: 125 quilòmetres travessant les 7 parròquies i amb un desnivell positiu acumulat de 3.780 metres que hauran de superar els 20 equips ciclistes professionals que ens visitaran conjuntament amb la selecció nacional andorrana.
21: Fes teva l'Andorra Morabanc Clàssica el diumenge 21 de juny en punt de sortida des de la plaça del poble d'Andorra la Vella a partir de les 10 del matí. Podràs veure de prop els ídols del ciclisme amb presentació i control de signatures i l'arribada al coll de la Botella de Pal a partir de les 3 de la tarda. I enguany, novetats, amb cronoescalada i gimcana per als més petits. Tots els detalls a andorramorabancclàssica.com.
23: Organitzat per BSL Esports.
24: Amb el patrocini d'Andorra Turisme, Morabanc i els comuns d'Andorra la Vella i la Massana.
25: Hi ha interaccions especials. Hi ha interaccions d'un altre planeta. Però les que ens agraden són les que fa Sergi Domènech cada tarda de 4 a 8.
26: Què diu, jefe d'equipo?
27: Hola, hola.
28: Bona tarda, Sergi.
27: Bona tarda, Fly.
25: Escolta l'Interactua, el programa que triomfa a les tardes de Flash FM. Interactua amb Sergi Domènech, el programa més... el programa de les tardes de Flash FM.
17: Flash. Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

0: m'he perdut una mica per aquí.
1: Bona tarda, Flash i Flasheros. Estem trucant perquè volem aconseguir les entrades per anar a veure a Romeo Santos, ja que ahir finalment vam aconseguir les de Quevedo. I si aconseguim les de Romeo ja seria la dupla perfecta.
0: Mai teniu prou,
1: Bona tarda.
0: Sou insaciables. Moltes gràcies i molta sort. Evidentment t'apuntem perquè és així. Que vagi bé. Arriba Dani Borracho del Quevedo.
2: Bona tarda, Sergi, sóc Dani de Reus. Escolta, em podries posar la cançó d'Exòtica?
0: Claro.
2: Vale, dedico a tots els fregeros i tota la gent de Reus. Bon cap de setmana.
0: Gràcies, home. Adéu, Dani, que vagi bé.

0: bueno.
1: Hola, Francesc Ema, estem aquí anant cap a Andorra i per escoltar una mica de música ens agradaria que posessis la cançó de Màquina Time,
0: sí,
1: perquè el camí no sigui tan avorrit. Que vagi bé i bon cap de setmana.
0: Moltes gràcies igualment, eh? Té molta gràcia aquest missatge, sí. I ho posa una mica de música. Màquina Time. La resta no ho és, eh? Però Màquina Time sí. Que vagi molt bé i molt bon viatge, simpàtics. Bon cap de setmana.
2: Bona tarda, Sergi. Soc la Meme de Vila-sacra. Et volia demanar una cançó de la Batgial.
0: Sí.
2: I si puc participar a les entrades de Romeo Santos, que m'agradaria moltíssim.
0: Vinga.
2: Sou els millors.
0: Moltes gràcies.
2: Bona tarda.
0: Bona tarda i molta sort. Fiebre. Fiebre.

0: Sai, perquè va.
1: Bona! Sí. Bona tarda a tothom, aquí anant cap a Miravet, cap a les Terres de l'Ebre. Ens demanaria una cançó per fer millor el viatge.
0: Sí.
1: A part del Sergi Velasco, de la Sandra, de la Gemma i el Carlos. Em fiquen el golpito de Quevedo, si pot ser. Vinga, una abraçada.
0: I tant, bon viatge. Veig que va un bon camí, la història, eh? Bueno, aquest estiu arriba a la vuitena edició, vuitena, es diu ràpid, del Cher Festival, amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Courtz, De La Fuente, a més de la Rose, RVFV i molts més. 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum, un cop més de Barcelona. Cher Festival, el festival de música urbana pels joves de Barcelona amb el cartell més potent. Ja ho sabeu, eh? Yo te quiero comer como ando, si no contigo pues estoy solo. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org. Flash FM, emissora oficial. A les portes de les 7, hola.
2: Bona tarda, Flash FM. M'agradaria molt que em posessis una cançó de reggaeton, però d'aquest de old school, del bo, de la meva època.
0: Bueno.
2: I dedicar-li als meus fills, Aaron i Pau, que així celebrem que avui és el seu últim dia d'escola, per sí. Fi, després d'un llarg i dur any per ells.
0: Segur que sí.
2: Que me'ls estimo molt. I a veure si tenim sort i ens toquen les entradetes pel concert de Romeo Santos.
0: Molt bé.
2: Gràcies.
0: A tu. Adéu, sort. Dime.

0: de la xistera Gordo. Jogue productor, segurament conegut, mundialment famós, creador d'aquesta cançó que sabem que us agrada i que posa en marxa la quarta i última de l'Interactua avui divendres. El tema es diu Loco, tu me tienes loco, loco. Bogeria aquesta setmana, 628-06-05-13. Si el teu cos és una experiència gastronòmica pels mosquits, evita'ls amb Repelvite. Ja sabeu que l'Interactua avui un cop més sortegem un pack de Repelvite per evitar les picades i Afterbite per si has tingut mala sort i t'han picat. Per participar, demana, dedica cançons, 628-06-05-13 i a més respon correctament, si és possible, evidentment, a la pregunta que avui us estem formulant. On posen els ous als mosquits? A, a la sorra, B, a l'aigua acumulada o C, a les flors. Només una d'aquestes tres, la resposta correcta. A la sorra, a l'aigua acumulada o a les flors. El teu tema, la resposta correcta, el 628-06-05-13, i abans d'acabar el programa sabràs si t'emportes aquest lot, aquest pack fantàstic d'Afterbite i Repelvite. Piqui el que et piqui, tinguis a mà Afterbite i perquè no et piqui, Repelvite. Molta sort a tothom. El pack te l'enviem directament a casa, eh? Així de fàcil. Hola, què tal? Bona tarda, Sergi. Sóc el David. Podries posar-me dos amantes? Jo m'agradaria també entrar en el sorteig de les entrades, en aquest cas per Romeo Santos. Moltes gràcies.
1: Para todos esos amores que dicen ser prohibidos. Y para todos esos que no pudieron ser. Esto dice así.

0: te arribarà aquest àudio, perquè a vegades em diuen, arriba a veure si tinc sort per al sorteig del repel·lent del mosquit i l'afterbite.
1: Sí.
0: Els mosquits posen, sense fer trampes i sense mirar el ChatGPT, eh?
1: Sí, està bé això.
0: Jo diria que l'aigua, posen a l'aigua estancada.
1: Sí.
0: A veure si tinc sort. I la cançó, avui, molt difícil. La que voleu.
1: Vinga, doncs, van dir-li Corleone, la resposta ve per tant a l'aigua acumulada. Molta sort i gràcies pel teu missatge. Finalment, com has pogut comprovar, arribat, eh? Així és. Hola, qui més?
2: Bona tarda, Interactua. Soc la Tània de Sant Feliu i voldria demanar qualsevol cançó de l'Ola Índigo.
1: Sí. I
2: entrar en el sorteig de
1: les entrades de Ramosa.
2: Molt bé. Gràcies.
1: Hola, Índigo 2024, la reina, como dice.

0: Dissabtes l'Interactua. Cultura Jove us ofereix Òrbita Flash.
1: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Et recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Barcelona tens un munt de propostes teatrals per acabar el mes. Al Teatre Borràs hi pots veure La Promesa i al Maldà, El meu germà. També a partir del 25 de juny, a la Sala Atrium, acull Avi. El trauré d'aquí, mentre que al Teatre Acadèmia s'hi representa La Ruta. I si encara en vols més, al Teatre Eòlia hi arriba El Banquet i al Teatre La Biblioteca hi podràs veure L'Albada. A Terrassa, al Teatre Principal, el 25 de juny s'hi representa L'Últim Àtom. I la música també té protagonisme a Tiana, el 27 de juny, amb el Can Reon Festival. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
0: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
2: T'agrada argumentar, desenvolupar el pensament crític i entendre com funciona el món? Amb els graus en dret de la Universitat CEU Abat Oliva, avui estudiaràs programes internacionals i dominaràs les noves tecnologies del món jurídic. Demà se t'obrirà un futur ple d'oportunitats en un entorn global. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
3: Aquest estiu arriba la 8a edició del Cher Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi de la Fuente. A més, Davey, De La Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Cher Festival. Amb el cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
4: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
5: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
6: Cansat de fer esport amb la música de sempre i amb la gent de sempre? Tranqui, tenim la solució. El 20 de juny, de 11:15 del matí a 12:15 del migdia, vine a fer exercici a l'espai que ha muntat Flash FM al Time Out Market, a la segona planta del Mare Magnum. Miquel González, del control, i Pol Cejas, dirigint la masterclass, seran el combo perfecte per posar-se en forma. Si vols venir, prepara les bambes, la tovallola i inscriu-te en el formulari que trobaràs a flashfm.cat. Activa el cos amb el Time Out Market i Flash FM. Aquest Sant Joan, benvingut a la festa! A la Traca hi trobaràs tot el que necessites. Bombetes, bengales, lots i ofertes especials. Prepara la revetlla com toca i viu la nit més esperada de l'any amb la Traca. Troba la caseta que tens més a prop a latraca.cat.
7: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
8: Si vols viure el Mediterrani Festival, aconsegueix l'entrada abans que... Bye, bye, no en quedi cap. L'1 d'agost, Rosa s'omplirà d'estrelles. Mike Towers, J.T. Reyes, Winson, Baswell, Pastis i l'energia de Masia amb els seus DJs residents. 14 hores de música i 4 escenaris. Mediterrània Festival, l'1 d'agost a Roses. Què esperes? Entrades disponibles a mediterraniafestival.es. Flash FM, emissora oficial. Andorra. Flash FM. 93.8.
9: Surs a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
10: Encamp està de festa. Del 19 al 22 de juny arriba la Festa del Poble, amb més de 40 activitats per a totes les edats. Música en directe, esports, gastronomia, espectacles infantils i molta diversió. Vine a gaudir de l'espectacle This is Michael, dedicat a Michael Jackson, i dels concerts de Suu, Triquell i Buós. De les activitats populars com l'Encamp de Gresca, el Crash Car i el Fest Tapa. Consulta tota la programació a comuencamp.ad. I recorda, fem que l'espai de festa sigui un espai segur per a tothom. tothom.
11: El 20 i 21 de juny, la Massana es converteix en l'epicentre del ciclisme al país. Torna Landbike. Viu el festival ciclista més destacat a Andorra. Proves ciclistes per a tots els nivells. I al Prat Gran de la Massana, zona d'exposició, activitats per a tota la família, test gratuït de bicicletes i molt més per conèixer les últimes novetats en el món del ciclisme. El 20 i 21 de juny t'esperem a la segona edició de Landbike a la Massana, organitzat per Oci en Desport.
12: Encetem nou concurs a flaixandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs, de la marca Skechers. Unes sabates solidàries, ja que amb la venda del calçat d'aquesta col·lecció, Skechers fa una donació per salvar vides d'animals abandonats en refugis. Participa ara al nostre concurs a flaixandorra.com i suma't a la causa. Aconsegueix el teu calçat perfecte per aquest estiu amb les sabates Bobs de Skechers.

0: Sempre és el crit de guerra en aquests moments, que està de moda. Maladí, maladí.
1: Bona tarda, Sergi.
0: Maladí.
1: Soy la Virginia. Quería pedirte la canción de Maladí.
0: Maladí.
1: Para aguantar este calor tan sofocante que tenemos hoy, que es horroroso.
0: Y espérate.
1: Estamos repartiendo y es terrorífico. Y nada, quería dedicarle la canción a mi marido Johnny, a mi hija Claudia. A ti, por supuestísimo.
0: Otra,
1: a
0: gracias, todos los placeros.
1: Y nada, que tengáis muy buen fin de y muy buena tarde. Un besito.
0: Muchas gracias, un pato. Adeu-siau. Us explico ràpidament la seqüència que s'esdevé. Parell d'altres de temes d'aquests guapos que tenim per aquí. I el que farem és contactar amb el guanyador o guanyadora d'entre tots els finalistes que des de dilluns anem recopilant a través dels vostres missatges. ¿Vale? Per tant, serà un molt bon moment per estar atents, especialment al vostre telèfon, sobretot, eh? Perquè serem portadors de molt bones notícies.
2: Hola, Sergi, molt bona tarda. Soc Gregòria.
0: Ai, Gregòria.
2: Avui volia demanar, sisplau, al meu àngel.
0: Ah, molt bé.
2: I la dedico a tot lo flagero.
0: Vinga.
2: I participar a la centrada de Romeo Santos. Adeu, bon cap de setmana.
0: Igualment, que vagi molt bé, va. Anem-nos preparant.

0: És Romeo Santos, el protagonista aquesta setmana a Flash FM, i més concretament a l'Interactua, a través d'aquesta cançó i altres tantes que l'han fet molt gran, amb Prince Royce, que l'acompanya, i aquest Dardos. Molta gent ha fet cas de la crida enviant missatges al 628-06-0513 per poder-lo anar a veure a París. Parc incomparable allà d'entrada, acompanyat per qui vulgui, amb els vols i l'allotjament inclòs. I entre tots cinc finalistes tinc aquí una persona que li he passat tots els números i marcarà a l'atzar. És imprescindible agafar-lo, vale? Atendre'ns, perquè crec que val molt la pena estar pendents en aquest cas per saber si podeu o no planificar la història, eh? Vinga, a veure si hi ha sort per aquí. Hola? Ara comença a sonar. Pensava que havien despatxat i s'havien callat. Dic, ja m'estan fent la vaina, eh?
1: Hola.
0: No ha trigat tant en respondre. Hola.
1: Hola, molt bona tarda.
0: Molt bona tarda. Quin és el teu nom?
1: José.
0: José. On estem trucant?
1: Del Flash FM.
0: No, estem trucant de Flash FM, però on truquem nosaltres? On està el José en aquests moments del món, del planeta?
1: Estem a la Riera de Gaià.
0: A la Riera de Gaià. Això és Tarragona, si no m'equivoco?
1: Tarragonès.
0: Tarragonès, oi que sí?
1: Sí, senyor.
0: I sabràs per què et truco o no? O t'ho he d'explicar tot aquí?
1: M'ho imagino, sí.
0: Va, digue-m'ho tu, que així descanso una estona, que porto garlant tota la tarda.
1: És pel concert del Romeo Santos a París?
0: A París, sí, efectivament. Amb vols i allotjament inclòs, no?
1: M'ha tocat.
0: T'ha tocat, tio. Josep, escolta'm.
1: Hòstia.
0: És que no t'ho acabes de creure. Home, no, en broma, és broma. Vinga, gràcies, eh? Que tinguis bon cap de setmana. Truquem un altre. No.
1: Hòstia.
0: I tan veritat, home. Ostres.
1: Hòstia.
0: Què ha passat aquí?
1: Estan aquí les meves filles, aquí, com a boges.
0: No, ja veig, ja. S'han pronunciat clarament, eh? Ha quedat molt clar. Escolta, Josep, un parell de preguntes de rigor. Qui t'acompanyarà, d'entrada?
1: Pues la meva dona.
0: La teva dona, que està aquí amb tu, o encara no ho sap, això?
1: Encara no ho sap.
0: Encara no ho sap. Li diràs, quan arribi a casa, la trucaràs tot seguit, com va la cosa?
1: Sí, quan arribi a casa...
0: Ecco. Quan arribi a casa... Tinc-ho tot a punt, preparat, eh?
1: Cappuccino.
0: Cappuccino, ja veuràs tu, eh? Bueno... Has enviat molts missatges per participar o no?
1: Pues vaig enviar un àudio.
0: Un només? I recorda... Quin dia?
1: Pues crec que abans d'ahir va ser, no?
0: Abans d'ahir, doncs mira, aquest missatge és el teu talisme. Has tingut molta sort, eh? Només un missatge. Doncs moltíssimes felicitats. Celebrem moltíssim que t'emportis aquesta experiència, que te'n recordis molt de nosaltres, sobretot important...
1: I tant que me'n recordaré.
0: Clar, i que ens expliquis un cop de tornada què tal ha anat la història, a què hueles Romeo Santos, tot aquestes coses que se solen preguntar, vale?
1: Molt bé.
0: Hòstia,
1: quina il·lusió. Mare meva.
0: A nosaltres també. No t'havia tocat mai de la vida res? O és allò que se sol dir...
1: Bueno, m'havia tocat algun premi així petitet i tal, però, hòstia, així un viatge així maco...
0: Home, està molt guapo, això, eh? Està molt guapo, i creu-me, eren molts els participants. De fet, encara estan arribant missatges per participar, imagina't, eh?
1: No, m'imagino, sí, si també vam intentar anar al concert del Bad Bunny i tot això, però bueno, mira, hòstia, anirem a veure el Romeo Santos.
0: Bueno, quasi que millor, eh? El Bad Bunny està sobrevalorat, ja. La casita aquella, allà fa molta pudor a la humanitat, ja. Han passat moltes persones per allà. Bueno, Josep, moltíssimes gràcies. Important, no em vegis, vale? T'acabem de donar quatre directrius imprescindibles i et deixem gaudir del cap de setmana, del Sant Joan i de tota la bona notícia que t'hem comentat, vale?
1: Molt bé, moltíssimes gràcies.
0: A tu, una abraçadota, felicitats.
1: Igualment.
0: Aquest aplaudiment, que està enllaunat, que és de mentida, però bueno, sempre queda bé, evidentment. Hola!
2: Hola, Sergi, aquí a l'Ens de Cubelles.
0: Què dius?
2: A veure si em pots posar la de Adore You, que jo no vaig arribar a sentir al final. I participar ja a lo que queda de les entrades.
0: Pues ja va ser que no, eh?
2: Si tenim sort, bona tarda, fer-vos.
0: Però moltes gràcies, evidentment, a tu i a tothom. Let go! Yeah!

0: Oi.
1: Els mosquits posen els ous a l'aigua i em poses la cançó de la morotxa?
0: Clar que sí. T'apunto pel concurs Afterbite i Repelbite. Moltíssima sort. De seguida algú també rebrà el missatge que li otorga aquest pack, aquest lot de productes per l'estiu, per combatre els mosquits. També saber que els mosquits, efectivament, com bé dius, posen els ous a l'aigua. Jo, si hagués de respondre en poso els meus, encara no ho sé, els meus propis, diguéssim. Aquest juny, les wrap-up de Flash FM han assaltat les discos d'arreu del territori, passat pel Vidisco de Molins de Rei, pel Viló de Lleida o per la Caixa Salou, i aquesta mateixa nit passem pel Viau de Platja d'Aro per concloure les wrap-up amb qui us parla, Sergi Domena. Lujazo de festa avui, espectacular discoteca, shows, samarretes i moltes sorpreses amb InfoJobs, patrocinador oficial de les Flash FM wrap-up. InfoJobs, la teva primera feina és aquí. I els últims temes de l'Interactuar, també. Molt bon cap de setmana a tothom. Veiem el Viaut aquesta nit. No deixeu d'escoltar Flash FM. Agrair-vos a tots els vostres missatges i la vostra participació sempre, evidentment.
2: Hola, bona tarda. Soc la Natàlia i res, vull una cançó de la Rosalía, la que vulgueu, perquè m'agrada molt.
0: Sí.
2: I participar a les entrades de Romeo Santos, bueno, perquè aquest any faig 30... i no he anat mai a cap concert, així que seria un bon estreno.
0: Ja malament,
2: Moltes gràcies.
0: A tu, simpàtica, que vagi molt bé.
3: El que quiero...

0: quan et preguntin
1: on és el poder del ritme? Respon sempre el mateix. El poder del ritme és a Flash FM.
0: La Camana. Flash FM. Són les 8.

0: 93.8.
1: El diumenge 21 de juny torna l'Andorra Morabanc Clàssica, la cursa ciclista professional creada al país i amb recorregut íntegre dins del nostre territori.
2: 125 quilòmetres travessant les 7 parròquies i amb un desnivell positiu acumulat de 3.780 metres que hauran de superar els 20 equips ciclistes professionals que ens visitaran conjuntament amb la selecció nacional andorrana.
1: Fes teva l'Andorra Morabanc Clàssica el diumenge 21 de juny en punt de sortida des de la plaça del poble d'Andorra la Vella a partir de les 10 del matí. Podràs veure de prop els ídols del ciclisme amb presentació i control de signatures i l'arribada al coll de la Botella de Pal a partir de les 3 de la tarda. I enguany, novetats, amb cronoescalada i gimcana per als més petits. Tots els detalls a andorramorabancclàssica.com.
3: Organitzat per DSL Esports.
4: Amb el patrocini d'Andorra Turisme, Morabanc i els comuns d'Andorra la Vella i la Massana.
5: I si de gran vol estudiar a Harvard? I si el seu somni és crear una empresa? I si això no fos només un somni, sinó un pla? I si planificar el futur fos emocionant?
6: Morabanc presenta Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i tracem el camí perquè avancis amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 o a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur comença avui. Morabanc, tens un banc.
7: Aquest estiu, l'experiència es viu a Únic. Viatja al cor d'Eivissa amb Eivissa Experience. Descobreix la Terrassa, el nou espai per gaudir de les tardes amb còctels d'autor. Estrena l'estiu a Pure, una nit bohèmia, elegant i salvatge a la disco. I deixa't sorprendre per la nova carta de cocteleria. Gastronomia, música, festa i emoció. Descobreix tota la programació a unicandorra.com. Únic. Un estiu per recordar.
8: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
9: Encetem nou concurs a flaixandorra.com. Aconsegueix aquesta setmana unes fantàstiques i exclusives sabates de la col·lecció Bobs, de la marca Skechers. Unes sabates solidàries, ja que amb la venda del calçat d'aquesta col·lecció, Skechers fa una donació per salvar vides d'animals abandonats en refugis. Participa ara al nostre concurs a flaixandorra.com i suma't a la causa. Aconsegueix el teu calçat perfecte per aquest estiu amb les sabates Bobs de Skechers.

0: Aquí arrenquen les 4 hores de Maxi Flash. La teva marató sense pausa de Parquineo. Comença el Maxi Flash amb Héctor Ortega.
1: Mira, punyeta, no me quiten el perreo.